Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert Batiste Triadó i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. Programa de flamenco de Contrabanda FM en el qual escoltem i comentem música flamenca de totes les èpoques i de tots els estils. Avui estem a 14 de juny del 2026 i estic cometent i gravant aquest programa des de l'estudi de Contrabanda FM que està a l'Ateneu Enciclopèdic Popular al barri del Raval. M'esteu escoltant o bé a través de la freqüència modulada que és el 91.4 de l'FM o bé també em podeu escoltar i tots els programes de Contrabanda i tots els programes de Contrabanda a la nostra pàgina web que és www.contrabanda.org. El programa d'avui de flamenco d'aquí i d'allà l'he titulat Del Villarrosa als 23 robadors. En aquest programa farem un recorregut des dels inicis del flamenco a Barcelona a les seves manifestacions més recents, saltant del Café Cantante Villarrosa a la sala 23 robadors, dos locals situats al barri del Raval de Barcelona. Començarem anant als finals del segle XIX i parlant de la dinastia Borrull i el Villarrosa. Miguel Borrull Castelló, nascut a Castelló de la Plana el 1866 i mort a Barcelona el 1926, va desenvolupar la seva professió com a guitarrista de flamenco i fundador i promotor del Café Cantante Villarrosa. Es va iniciar com a tocaor sent deixeble de Francisco Tàrrega junt amb la seva germana Lola Borrull, però ben aviat es va orientar cap a la guitarra flamenca com a tocaor, exercint també com a professor d'aquest gènere. L'any 1880 es va traslladar a Madrid, a l'època dels Cafés Cantantes, i va acompanyar els millors d'aquella època, Silverio Franconetti, Tomás el Nitri, el Cojo de Málaga i altres. Sobretot va acompanyar com a tocaor el cantaor Antonio Chacón, primera figura del cante en aquells anys, del que va ser el tocaor preferit entre 1890 i 1910. D'aquells acompanyaments es conserven registres, enregistraments originals gravats amb cilindres de cera, que era una tècnica de les més antigues de gravació, que es gravava amb uns cilindres de cera que giraven i amb un punxó s'anava marcant la música. Anem a posar un d'aquests cantes i tingueu ben present que és una gravació molt antiga de la dècada de 1910 i per tant és una gravació molt, molt imperfecta. És una gravació contemporània a les primeres gravacions que es van fer de la música de jazz. Escoltarem a Antonio Chacón acompanyat per Miguel Borrull Castelló en unes malagueñas.
1: Malagueñas cantadas por don Antonio Chacón, que acompanyaba por don Miguel Borrull.

L'any 1913 va viatjar a París amb la seva família, tots ells flamencos, amb les seves filles Concha, Isabel i Julia, bailadores, i el seu fill Miguel, tocaor. Però la fita més important de la seva vida va ser l'obertura a Barcelona del Café Cantante Villa Rosa, l'any 1916. Estava al carrer Arc del Teatre, l'entrada tradicional al barri xino de Barcelona, avui barri del Raval. Travessat a l'arc que li donava nom al carrer, estava el número 3, front al prestíbul de Madame Petit. Era una sala llarga, rectangular i baixa de sostre, el clàssic Café Cantante. El local s'accedia per una porta de vidre que donava pas al guardarropa i una primera barra on es servia jamoncito i pescadito frito. Passada l'entrada hi havia una primera sala petita i una sala més gran on hi havia un escenari al fons i taules i cadires al seu entorn. A poc a poc, el que va començar sent un establiment pobre a l'estil andalús només per la gent del barri xino es va anar convertint en un lloc per tot Barcelona i visitat per la burgesia de la ciutat. Una altra cantadora que va acompanyar Miguel Borrull Castelló en aquesta època va ser Antònia la Malagueña, advertint també que és una gravació molt imperfecta.

Revolució del toque al segle XX. Un dels seus deixebles en l'art del toque va ser Ramon Montoya, que va substituir a Borrull en l'acompanyament de Don Antonio Chacón. Alguns crítics consideren a Miguel Borrull amb un toque influït per la guitarra de Francisco Tàrrega, a partir de la qual va introduir nocions de guitarra clàssica en el toque flamenco. Miguel Borrull Castelló va fer diners i es va donar a guanyar en el seu local Villarosa. En el temps va obrir la Bodega Andaluza, que estava on avui està la botiga d'Apple, en una de les cantonades més dobles de la plaça Catalunya. Va viure a Barcelona fins a la seva mort. Anem a escoltar a Miguel Borrull Castelló amb uns tientos, acompanyat també Antonio Chacón amb una gravació molt més correcta que les que hem escoltat abans.

0: Piece of gossip that they're gonna find you. Always.
1: Miguel Borrull Fill, Miguel Borrull Jiménez, nascut el 1899 i mort el 1976, va ser un tocador també molt bo, que va fer moltes gravacions en discos de pissarra i de vinil, acompanyant a diversos cantaores. Ell i la seva germana Concha tenien una acadèmia de guitarra i baile al carrer Patritxol de Barcelona, a més de dirigir el Villarrosa i la Bodega Andaluza. També va dirigir un quadre flamenco als baixos de l'Hotel Colón de Barcelona i posteriorment va inaugurar un cafè propi a l'Ambra Borrull, amb un quadre flamenc estable, fent de bailaora la seva germana Concha Borrull. Anem a escoltar en Miguel

Miguel Borró i Jiménez va fer nombroses gravacions discogràfiques acompanyant a famosos cantaores, com la que va realitzar acompanyant a Angelillo, Bernardo de los Lobitos, Canalejas de Puerto Real, Manuel Torre, Manuel Escacena, Manuel Vallejo, El Chato de Valencia, Juanito Barea, José Cepero, Pepe Pinto i tants altres grans cantaores. Escoltem una d'aquestes gravacions ja feta en la seva última època, als anys 60, acompanyant el cantaor gaditano Chano Lobato. Chano Lobato acompanyat per Miguel Borrull Jiménez en unes Soleares.

0: En la postguerra es va produir un canvi decisiu en la trajectòria personal i professional de Miguel Borrull Jiménez, ja que els espais dels cafès cantantes van desaparèixer i els nous espectacles es van buscar nous espais en els teatres. Miguel Borrull Castelló, Miguel Borrull Jiménez, es va integrar en les diferents companyies de la seva filla Mercedes Borrull. Mercedes Borrull, coneguda com la Gitana Blanca, filla de l'anterior, es va iniciar en els tablaos de la seva ciutat natal, Barcelona, i més tard va crear el seu propi espectacle, recorregent els teatres de tota la geografia espanyola. El 1953 va figurar en l'espectacle Entre Mujeres i Flores en unió de Pepe Marchena. El 1958 va fer un muntatge de L'Amor Brujo junt a la pianista Conchita Pujol en el Liceu de Barcelona. Va intervenir també en diverses pel·lícules com Balbaloca el 1942 o Vientos de Siglos el 1945 i va gravar diversos discos amb els èxits d'aquests films, acompanyada d'orquestra i de la guitarra del seu pare. Per acabar aquesta vocació de la dinastia Borrull, escoltarem a Miguel Borrull Jiménez, fill, acompanyant el cantaor Benny de Cádiz en unes alegries.
1: ¿Y qué bien cantaba?
2: La maestro.

0: Viva Cádiz, una copita. Miguel.
1: Ahí.
2: Bé, ara hi confem a tots els programes de flamenco d'aquí i d'allà. Anem a fer un repàs per l'actualitat flamenca dels propers 15 dies, dels dia 17 al 27 de juny. A la Societat Flamenca El Dorado, que està al carrer Buenaventura Muñoz 21, el dijous 18 de juny tindrem a Andrés Marín al baile, Alfonso Padilla al saxo i Antonio Torres al contrabaix. A les 19 hores, i el preu seran 15 euros. A la sala 23 Robadors, de la qual en parlarem tot seguit, al carrer Robadors 23, els dies 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25 i 27 de juny tindrem flamenco. Amb dos passis, un a les 20 i un altre a les 22 hores. El preu seran 10 euros. I al Palau de la Música tindrem flamenco els dies 14, 20 i 24 de juny. A les 20 o a les 21:30 hores, segons el dia. Actuaran artistes catalans tan reconeguts com Ana Brenes al cante i Juan Gómez Cicuelo al toque. El preu és una mica car, serà de 35 a 75 euros. També recordar que hi ha flamenco a tots els tablaos de Barcelona, quasi tots els dies, els tablaos del Cordobés, els Tarantos, el tablao de Carmen i molts altres, amb diferents preus i diferents horaris. També recordar-vos que aneu reservant les entrades pel cicle flamenco a Nou Barris, que serà del 15 al 18 de juliol, el mes que ve. I si les voleu reservar, actuaran gent molt bona del flamenco. Si voleu reservar les entrades, ho podeu fer a la web, que és www.desvarioflamenco.com. Bé, i ara passarem a parlar de l'altre local, que està també al barri del Raval, com estava el Villarrosa, en unes èpoques molt diferents, però. La sala 23 Robadors està precisament en el barri del Raval, precisament el número 23 d'aquest carrer Robadors. I és un dels locals flamencos més recents de la ciutat. Com diuen els seus promotors, 23 Robadors no va néixer com un negoci pensat des d'un despatx. Va començar entre músics, amics i ganes de muntar un lloc on tocar sense masses normes. El que es va crear al carrer Robadors no era només un bar, ni només una sala de concerts. Era una mena de refugi nocturn al mig del Raval. Un club petit, una mica underground, on la música en directe era el centre de tot. Des de l'any 2004 les nits aquí funcionen diferent. L'escenari és petit, el públic és a prop i moltes vegades no queda clar on acaba el concert i on comença la festa. Jazz, flamenco, jams improvisades, músics que apareixen sense avisar i gent que venia només a fer una copa i acaba marxant quan ja gairebé surt el sol. El Raval imperfecte viu ple de contrastos i de personatges impossibles. Lluny dels locals pensats per agradar a tothom, aquest és un lloc amb ànima pròpia, fosc, càlid, sorollós, estones i on és sempre. Alguns venen per la música, altres per l'ambient i la majoria acaba tornant per les dues coses. Anem a escoltar una música feta per un dels grups habituals del local, aquest 23 Robadors, que és el grup Sarsalé, després en comentarem, són uns Tarantos.

El grup que acabem d'escoltar, Sarsalé, va néixer l'any 2011 amb l'objectiu de fusionar el flamenco més tradicional amb les visions més modernes del gènere. El seu empeny i la seva personalitat els van convertir ben aviat en referents d'un flamenc proper i diferent i característic també de la ciutat on treballen, Barcelona. El grup el formen la bailaora Violeta Barrio, el cantaor Ramon Pinyas, el Tato, el guitarrista Albert Pons i el percussionista Òscar Puig. Anem a escoltar-los ara en uns tangos.

El grup Sarsalé han viatjat i els seus viatges els han portat a participar en numerosos festivals en tot el món, entre els quals el Festival Amàstic de Fes, Festival Busquets a Berna, Festival Malouf a Constantina, Festival de Percussions Dimon de Sus, Festival també a la ciutat austríaca de Linz, i en escenaris d'Alemanya, França, Aràbia Saudita, Bahrein, Suïssa i República Democràtica del Congo. Bé, a part del grup Sarsalé, anem a escoltar un artista que també actua sovint a la sala 23 Robadors, que és el Pere Martínez. Pere Martínez és un cantaor de català de Barcelona, també amb una llarga carrera, i l'escoltarem en unes boleries de Lorca, acompanyat a la guitarra per Marc López.

Parlarem en el moment de tancar el programa d'avui, de flamenco d'aquí d'allà i de despedir-me de vosaltres. Us recordo que les repeticions d'aquest programa seran els dissabtes com avui, de 1:30 a 2:30, i els dimarts de 9:30 a 10:30 del dematí. I que podeu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie, flamenco d'aquí d'allà, si cliqueu a sobre del programa flamenco d'aquí d'allà a la nostra pàgina web i cliqueu el podcast del programa i allà podreu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie flamenco d'aquí i d'allà. Bé, em despedeixo escoltant un cante que es titula Vida, també pel Pere Martínez, acompanyat amb el Marc López, i acabo aquest programa que hem dedicat a dues sales del barri xino i del Raval de Barcelona, que han estat la sala Villa Rosa i el local 23 Robadors.

la mort ve a buscar-me, té permís per entrar a casa. Però que sàpiga des d'ara que jo mai podré estimar-la. I si amb ella he d'anar-me'n, tot allò que de mi quedi, siguin cucs, sigui cendra o una corda al meu viatge, vull que cantin aquest signe.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

no a l'ampliació del Magba. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al Magba perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el Magba. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del Magba. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del Magba.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Gili. Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Sofia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Bueno, pues nada, otra vez aquí y ahora sí que vamos por el programa.
1: Pero no tots.
0: Venga. Y sí, señores y señores, avui parlarem sobre el procés. Sí, señor, sí, sobre el procés, sí, señores. Sobre la moguda aquella de las hostias, com va anar tot, abans de les hòsties. Bueno, una mica la pel·lícula de com va anar tot, i gràcies a Loreto i Pedro Pico estarem parlant, i luego vendrà David Vitoriano, i bueno, ja, ja farem el programa. Anem
1: menjant. Però a mi m'agrada fer un capeu com l'estat pot manipular les coses per fotre tot una detenció de gent que s'està manifestant, fer que és una rebel·lió.
0: Sí, sí, sí.
1: O una sedició, si són polítics.
0: Sí, sí.
1: A mi el tema és complicat, eh? Tots hem sortit al carrer per alguna cosa, però és d'agrair que ens posin el tema, a mi com va anar.
0: Bueno, clar, clar. Ponem-nos
1: antecedents. És que com estic menjant...
0: No, ja, bueno.
1: Pedro Pico, estic menjant i és que no he dinat, he tingut molta gana. Pots posar l'atur, espero que... Sisplau, una miqueta.
2: Com va començar tot, que... Que ja... Va haver-hi una manifestació massiva l'11 de setembre que va acudir molta gent i bueno, també havia passat lo del...
1: Lo de... Los muertos, bien.
2: Que havien tombat l'estatut, que havia fet un referèndum i s'havia aprovat per referèndum l'estatut i luego els jutges ho van tombar. Això també va mosquellar a molta gent. I...
0: Bueno, y aparte el Juan Guerra, este, vanagloriándose y riéndose de cómo se habían cepillado el estatut, ¿no?
1: Ya
0: bueno,
1: lo pagaréis, cabrones.
0: O sea, la gent, doncs, una cosa darrere de l'altra, van veure com anaven tombant coses que anava demanant el poble de Catalunya i el govern de Catalunya.
1: Sí. Yo me encargué de meterle mano a quien me gusta.
0: Pedro Pico. Bueno, bienvenido, David Vitoriano.
1: Me educas, te han saludado, ese clam. Yo la boca plena. No.
3: Salud.
1: Tenemos un buen programa.
0: Sí. Pues bueno, a ver.
1: Te doy un poco de a través de sus sentimientos y emoción, como has sentido. També, segurament no tots ho veurem, ho podem veure igual.
0: No, clar, hi ha diferents formes de veure.
1: Però la realitat és la realitat.
0: Clar. Pedro Pico.
2: Sí, no, també va passar que era l'època de la crisi, que el que era president de la Generalitat, l'Artur Mas, va demanar pasta a Madrid, no se la van durar, i es va mosquellar una mica. I...
1: Perquè no, és que no era el Pujol, que ell s'ho sabia fer. Sí. Si no s'ho portava tot cap a casa.
2: I també, bueno, també ja havien començat les retallades, abans de tot això ja havien començat les retallades, i Convergència i Unió, bueno, ara pues, diu Junts i
1: no sé, PDeCAT, però no sé, bueno, que són...
2: Bueno, també aquests, bueno, en aquest moment era Convergència.
3: Aquests es paren pujar el carro, de la independència.
0: Home, clar, ja sí. És... Tota la...
1: Són socialistes.
0: Tota la vida el Pujol deia, no toca, i de repente va canviar
1: quan
0: el discurs. Ara toca.
2: Sí, perquè el Mas havia fotut unes retallades de l'hòstia, d'educació, sanitat... I...
1: Perquè no hi havia pressupostos, també s'ha dit.
2: Sí, bueno, que va demanar a Madrid, i a Madrid no se'ls van donar. I llavors també va, a les enquestes, pues, a Convergència i Unió va baixar molt. I llavors ahir l'Artur Mas va començar a parlar d'independència per tapar les retallades. I per fer-se ahir el guai que li apujés el poble i així que li votassin. Entonces va anar-hi d'independentista, sí, i va començar a hablar.
1: Jo el primer cop que vaig sentir això me'n recordo que era baixant per la Font del Gat, seguia,
0: una
1: i
0: noia.
1: Volem la independència, volem països catalans. Sí, pues esta de las primeras que mucho antes de esto...
3: Sí, de fa molts anys, això,
1: Hombre, yo era pequeña, sí. Tú, bueno, no, tú estabas de huevo a huevo, ¿no?
0: Bueno, és que, a veure, si són, si són sincers...
1: No és una qüestió d'ara, portem des de fa segles demanant...
3: Sí, sí, segles, claro. Que ja es parlava del problema català.
0: Más de 3 segles, sí, sí, això és la història.
1: Com, com totes les llunes es posin d'acord, saps? Tothom es posi d'acord, no, i és el que va passar.
0: Clar. Bueno, va haver manifestacions de varios milions de persones que gairebé mai havia passat des del començament de la...
1: El 11 de setembre no s'havia vist.
0: Del 77.
1: Si busques les manifestacions que es va juntar tothom en el 11 de setembre, la gent estava esgotada, cansada, ens retallaven per tot arreu. Se juntaven moltes coses. La il·lusió, lo supieron vender, és igual, digue-li com vulguis.
3: Home, va ser molt maco, eh?
1: Sí, bueno, i us parlo per al començament. Després, si voleu, ja entrarem en un altre tema. Estic parlant que va ser fàcil de poder...
3: Jo tots els 11 de setembre vaig al dematins, vaig al Fossar de les Moreres.
1: Jo no.
3: I fem...
0: L'ofrena, no?
3: No, bueno, una... fem
1: un vermutillo, coño, un vermutillo.
3: No, no, em refereixo.
0: També pot ser, eh?
1: I l'altre me lo callo.
3: Una entrega floral...
0: Ah, bueno, fent,
3: una penya barcelonista que jo vaig ser membre fundador, crec que entre 30 anys ja que està. I bueno, homenatgem els caiguts.
0: Clar.
3: En bueno, 1714.
0: Jo de comentar simplement que jo aquests dies que passejava per ahí per Barcelona, jo vaig estar en moltes mogudes d'estes dels dies anteriors a tot això que han dit i tal. Havia nens petits, estaven els seus pares, estaven jugant, feien concerts, de tota aquesta moguda de que van dir la Guàrdia Civil, que van fer tota aquesta, van destrossar cotxes i tota aquesta això que van dir de...
3: Sí, col·legis, van destrossar col·legis.
1: Ells hi van destrossar els col·legis, que n'hi ha molt gravats. Tu vols anar a les coles, que però després els nens que han estudiat allà.
0: Però que estem parlant ja del
1: de
0: l'1 d'octubre.
1: Però ja està parlant d'abans.
2: Sí, d'abans.
1: Deixa-ho parlar, sí, perquè si no podrà portar-ho.
0: No, jo no vas veure res de follon que com ho van dir ells, no? Doncs
1: pues jo sí.
0: Estem parlant de coses diferents, però bueno.
3: Sí,
1: bueno. Sí, potser sí.
0: De moments diferents.
1: Ah, val.
2: Es va fer una primera consulta, un referèndum, al novembre.
1: Sí.
2: No recordo que no, ahí no va passar res, ahí va passar una cosa tranquil·la i
0: sí.
2: I bueno. Entonces, i llavors això s'estava empipant els de Madrid, estaven ahí molt mosquellats, pues estava el govern del PP. I bueno, però jo lo que penso que l'Artur Mas anava d'independentista per tapar les retallades. Luego es va a sumar un altre partit que d'Indepes no té res, que són Esquerra Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, que aquests
3: Esquerra Republicana de Catalunya, aquests són independentistes,
2: bueno,
3: des del principi.
2: Són les bases, els que estan a dalt no se'l creuen ni ells. És una gent que viu d'això, d'anomar-se independentista. Va, ni són independentistes ni res. Van allà... a viuda del compte com tots els polítics. També van... I, bueno,
1: quin color toca de moneda? El verd? Vinga, pues, sí. Verd. Quin toca? El vermell? El vermell. Hi ha gent que és així. I perquè clar, el poder corrompeix, ja ho sabem.
2: I bueno, és un partit així de dretes, com era la Convergència, pues, de cop pues, sembla que va així d'independentista, revolucionari, i feia... molt pop que havia la llei mordassa i tot això l'havia votat el de Convergència.
0: La patada en la porta?
2: Sí. Les hòsties que van fotre quan...
0: Ah, no, la llei mordassa era altra cosa, perdó.
2: Les hòsties que van fotre quan el 15M, també els Mossos, les càrregues, també les mandaven els de Convergència. I de cop i volta, pues, es tornen ahí... Hay rebels ahí contra l'estat espanyol, però bueno, això era... La gent s'ho creia, jo no m'hi creia.
3: No, jo no.
2: I, bueno, es va convocar la consulta aquesta de novembre, bueno, no va passar res, i llavors va vindre la del 1 d'octubre, que ahí se va... I, bueno, ja... I això ja estava vosaltres, no?, també.
1: Sí. A mi que més m'agrada és que, bueno, diguéssim que quan passa tot això, ja sabem, ens prohibeixen votar, dir d'una altra manera, no ens deixen votar. I llavors, seguim fent la broma, on es, on estan les urnes?
0: Claro.
1: Uy, tampoco lo enciendo, coño. Pues anda, que bien que lo hubiera hecho.
0: Sí, sí,
1: pues
0: sí.
1: No me habéis visto, iba directa. Claro, yo creo que debe picar mucho ver que ellos lo tenían clarísimo que no íbamos a hacerlo. Nos avisaron y eso estaba vetadísimo. Y no pensaban que lo fuéramos a hacer. Por eso nos metieron tanta contundencia. Pero, hostia, si tienen más excusas que yo. ¿Quién se anima a excusas? Per demanar el 55, té de ser el president, que passa al Senat, ja està apoyat, que por cierto lo apoyó el PSOE.
0: Sí. No, clar, clar.
1: El PSOE teòricament dijeron, bueno, vale, yo me puedo continuar, no seréis muy duros.
0: Sí,
1: va a ser un poco...
0: Y, sí, sí, no, fa
1: así,
0: sí.
1: Y el Ciutadans.
0: No, no, Ciutadans.
1: Esos son los que le apoyaron para que claro, cuando se vota en el Senado, entonces sí que ya puedes llevarlo a cabo. Pero esto que se hace cargo, señores, porque él, el ungido por Dios, el ungido por Dios, aunque no tenga, él no puede por sí solo hacerlo, pero luego como es jefe de Estado y sobre todo de los militares, comandante en jefe, ¿no se llama?
0: Sí, sí.
1: Comandante en jefe, puede tomar las determinaciones de ocupar una, todo un lugar. Y en este caso se llamaba Cataluña el lugar que ocuparon. Y nos cutieron, sí, pero bien dados. Cuando se quería votar, la gente se enfadó mucho y aquí subió como la espuma por culpa de ellos mismos.
3: Claro.
1: Porque cuando tú pacíficamente vas a votar y a los abuelos te los llevas en volanda, les pegas porrazos a los niños, a las madres, a la embarazada, indiscriminadamente, y no estás ejerciendo ningún tipo de violencia, el pueblo se enfada y se enfadó mucho.
0: Hay que decir una cosa, que hay gente joven que por suerte o por desgracia estamos acostumbrados a las movidas y tal, pero había gente mayor que en su vida se había metido en follones y no tenían por qué estar acostumbrados a que les putesen hostias y nens tampoco, o sea, es que va a ser una ida de olla de ells
1: a mi hija a conjunant.
3: Yo vaig sortir corrents de casa d'on vivia abans, corrents cap aquí, cap al barri, a defensar els meus pares.
0: Ah, clar, clar.
3: Efectivament.
0: És això.
3: Va ser molt fort, eh?
0: Va ser una ida d'olla d'ells.
3: Va anar corrents a defensar els
2: meus pares. Hi havia també gent que no era indepe i...
1: Aquí està, no, Ciutadans.
2: I que aquell dia no pensava anar a votar.
1: O sigui, almenys no a la, això, o no a la independència. Sí.
2: Bueno,
1: però
2: se la
1: soplava,
2: no sé.
1: Bueno, però hi ha gent que va canviar el vot, inclusiu.
0: Sí, sí, no,
1: però,
0: jo sé d'una persona que m'ho va dir precisament.
2: Hi havia gent que no...
1: No anava a votar.
2: No anava a votar. Però quan va veure les hòsties i tot això, el que està, la salvatjada que van fer ahir els guàrdies civils i la policia, pues va gent que va veure això i, hòstia, pues ara vaig a votar. Perquè aquesta gent que està votant, que és això que deies, que era gent major...
1: Jo recordo unes imatges boníssimes, tristes, però bones que estiguessin gravades. Era a Gavà, als col·legis d'aquests així, i en els Picoletos, i els Mossos estan queixant de la manera que estan tractant a les persones.
0: Va ser molt bèstia.
1: Dice, cállate! Calla't, que tu tampoc entraràs. ¿Sabes? O sea, con una soberbia, el Picoletto...
3: I els bombers es van defensar.
1: No, home, els bombers estaven... Solen ser de la penya de carrer, saps?
0: Jo vaig veure diverses coses... Jo vaig veure diverses coses que no havia vist en ma vida.
3: Jo vaig al·lucinar molt.
0: Jo vaig al·lucinar molt, també, perquè la falta de professionalitat dels Picolettos, dels maderos, sobretot dels maderos, aquella imatge... dels maderos dient dejadnos trabajar, dejadnos... No havies tu en la meva vida havia vist tíos dient dejadnos trabajar, dejadnos actuar
1: con 155...
3: Que queremos cascar,
0: o sea, no lo había visto mai. Y policía enfrentándose a ellos, esto lo no había visto nunca había visto. O sea, vale, ellos interiormente, ellos, bueno, tenían mugudas y tal, como es normal, pues son personas también, y a vegades me costa de creerlo, pero bueno, sí, algunos que son personas.
1: A voltes.
0: Algunos son personas y tal. Pero bueno, no más veo una, eso, Mossos intentan parar la ida de olla d'aquesta gent, porque a yo, para mí, va a ser una venganza. va ser una venjança. Estaven cremats, no sols de la gent dient els violins, ja, ja, ja, ja. O sea, jo crec que això, a part d'això, de la venganza, va ser... O sea, perquè lo de la independència la podrien haver tombat administrativament. No feia falta aquesta contundència. I va ser un posicionament, marcar terreny. Marcar terreny. Nosotros somos España y os vais a cagar. ¿Sabes? Bueno. Lo de, como lo de la Podemos. Era lo de a por ellos.
3: La ràbia i la tírria que tenen els catalans el resta d'Espanya.
1: Bueno, això ho podrem allargar en algun moment, potser no és avui, però això és un altre tema que quan estiguem acabant us diré, perquè penso que no arribarem a poder explicar.
3: Podem fer la segona part.
1: Sí, segur, perquè no es podrem. Perquè la conseqüència primera del 156, suposo que el 56, ja m'he dit el número més. Sí. La tens tu, no? Estàs, diguéssim que podem...
2: La conseqüència que... Què va passar?
3: Que va anul·lar
0: l'autonomia.
1: El Parlament...
3: L'autonomia, clar.
1: Sí, exacte, el Parlament... Estàs bé? El vicepresident, els consellers... Estan agafant noves eleccions... La policia... Estava, o sigui, els Mossos estan sota les seves ordres...
0: Clar.
1: I després tot el que s'ha diguin... els beneficis de ser espanyol,
0: sí, sí, sí,
1: també se'n tallen.
3: I tots els problemes judicials que va tenir el cap dels Mossos d'Esquadra, què?
1: Espera, que t'anava a dir una altra. Perquè tota aquesta gran invenció de sortir d'empreses, la van crear ells mateixos.
3: Sí, bueno, però...
1: Amb aquesta inestabilitat.
3: Ja tornaran.
1: Sí. Saps? La inestabilitat de les empreses que estan aquí i veuen, això potser es torna una altra guerra civil.
0: Ah, sí, que se van anar moltes empreses. Calla, perquè veien...
2: La Caixa...
0: Sí,
2: la Caixa i...
0: Bueno, i la jutgessa va dir...
1: Com ho van fer, perquè diuen, és que el lloc on quan hi havia los castillos, no? Si passen hambre, seguro que se rinden.
0: Ja, bueno, clar, això lo del... Clar, ja sé com lo que vos dir. La jutgessa va dir explícitament, o sea, lo va dir molt clar, no estorbeu l'activitat normal, o sea, social, que el follón aquest que van fer... Estaven contravenint una ordre directa de la jutgessa. O sea, la policia que té que complir les lleis estava descomplint les ordres de la jutgessa, que va dir que no estorbeu la normalitat de l'activitat social d'ells.
1: A part que ja era normal que tinguessin gelos perquè com es cobren diferents sous i que ens odien, a més, però a més es van queixar i per això els van posar el que deies al cap, pues el van acusar de sedició per no haver donat cops de porra més durs. Perquè havien sigut molt durs. Que no era manera de fer la feina.
0: Clar.
1: No, clar, ja sé que li saltin a l'ull, per dir una manera. I sin coix. Sangre, sangre. Era indistint. O sea, que alguna vegada... Perquè no li peguis. Si ho heu escoltat... No m'agrada pasma, però... Hòstia, els altres són pitjors.
3: Jo vaig veure una pintada que posava. A mi no, només em peguen els Mossos.
1: No, és una mica això. Bueno, si te paga algú que sigui, el segui tu. Que els altres ens odien tant que ens maten. O sigui, no és que em peguin, és que em maten.
0: No, bueno, jo va ser molt bèstia. I va haver gent que quan jo vaig sentir encara em va... Bueno, l'altre dia vam posar una altra vegada les imatges i em va posar una altra vegada la mala folla dintre del cos, no?
1: Saps on veig les imatges? De les tanquetes a la Diagonal.
0: Ah, no, clar, això no va sortir, no?
1: Sí, bueno, va sortir per la televisió.
3: No, jo vaig veure una foto que era...
1: Bueno, però les músiques no, però... segurament ja no estan.
3: No, clar. Però que hi havia... Me'n recordo que li vaig dir a la meva... Estava una altra feina i li vaig dir a la meva jefa: has vist la Diagonal plena de letxeres? I anem... Què és una letxera? I dic, hombre, les furgonetes esas que reparten leches.
0: Vale.
1: Pues sí que reparten, sí. Bueno, y luego nos vienen los ocellets. Luego viene el grupo de los ocellets, el violín.
0: No, claro.
3: Bueno, això passa molt bo, que ridícul. És que hasta per això han de fer el ridícul.
0: No, clar.
3: O sigui,
0: clar.
3: Fins a l'últim moment.
1: Sí, però això ja ho amaven, perquè el Rajoy ja havia avisat. La seva manera, no volia ser de contundent.
0: No, i un detall important...
1: Com a nivell polític, no estic parlant com el que jo m'agradaria sentir com sentiment, sinó intento dir com política, i segurament això ja s'estava... Ja feia un temps que s'estava dient, perquè ja havíem tingut...
0: Estava coent, sí.
1: Ja havíem tingut un abans davant d'aquest referèndum. I ja li havien tocat el crustó. Ja pensaven que es pararia això, però no es paran. I com ho fan? Pues es pensava, infiltra es la gent, que... és el moment de l'espionatge, sí. d'infiltració de gens, als ateneus, a tot arreu van infiltrar policies.
0: És veritat,
1: recordeu-se també.
0: Sí, sí, me'n recordo ja.
2: Fotem una cançó?
1: Sí.
0: Bueno, un detall important, abans de posar la cançó, pensem que eren una pinya entre ells, doncs els superiors de la policia els van... o sigui, els seus...
1: Quins? Els nacionals?
0: No, no, els superiors de la policia nacional, els barcos, els vaixells, els posien una comida de merda, o sigui, ni siquiera els trataven bé ells.
3: I a més, no, ja es veu que varen denunciar que les habitacions eren una merda, que tot que...
0: Perquè veig
1: sí, malament. Van anar a algun lloc, no era Mangrat, però era molt a prop. Sí. Dir, no sé,
0: Calella,
1: Santa Susana, no van rebre per aquella zona, Però Santa Susana, a mi ja sabem perquè tenim el festival, perquè van anar a pagar allà els fatxes, doncs ara tots els fatxes van anar a Santa Susana, els agraden molt. Doncs no sé. Els fotien a fora. No els hi volien jugar a les habitacions.
0: No, clar, clar.
1: No sé si se'n recordeu d'aquestes.
0: Sí, sí que me'n recordo. Ja te digo.
1: Jo m'acordo d'una frase molt bona, que la tinc apuntada, però si no, no m'acordaré, que d'aquestes frases així, que són com bum, la gran bomba. Esto es un atentado contra los intereses de España. Sabéis quién es, ¿no?
0: Hombre, el M. Rajoy, ¿no? Sí.
3: Pero, ¿quién, pero todavía no ha quedado claro quién es M. Rajoy.
0: Sí, ¿no?
3: Yo no creo que no...
0: Aquel del alcalde, ¿no? Era...
1: Esta también te va a gustar.
0: Es el alcalde el que...
1: te va a gustar también esta...
3: Canción.
1: Sí. Ah. Seguro.
0: Señor guardia.
1: Lo que pasa ahí...
3: Los periodistas clínicos.
1: Es que vaig estar amb un...
2: culés.
3: Sí, molt culés.
0: Molt culés.
3: Som de parellà de Sant Andreu, penso, si no m'equivoco.
2: Un Martorell.
3: No, Martorell, no sé.
1: Bueno,
3: no,
1: som igual.
0: Martorellens?
1: És català.
0: Som catalans, som de casa. Ja.
1: Som bueno, de català, no que surti, va. Com es diu la pel·li aquesta?
2: Va posar la cançó de Després dels Clínics, Senyor Guàrdia, sí. De, del 1 d'octubre. Les urnes i tot això.

0: Podcast.
1: Bueno, pues nada, otra vez estamos aquí con las movidas surrealistas. Basaron en este estado democrático. Bueno,
0: le daban democracia y no lo es. Le daban democracia y no lo es. Yo creo que no hay nada peor que te prohibieran tus derechos como ciudadano, como pueblo.
1: No, no, es que aparte, votar, o sea, ya ves.
0: Las cosas que hizo salir la gente.
1: Votar,
0: o sea. Y luego las cargas policiales eran contundentes, indiscriminadas. No miraban si eran niños, si era una abuela, les daba absurdamente igual.
1: Bueno, hasta había un señor mayor que iba con su perro y le pegaron una hostia, lo tiraron al suelo y el perro y tal. O sea, lo que estuvimos viendo.
0: Ellos eran los terroristas, pero.
1: Hombre, totalmente, totalmente.
0: Ellos hicieron el terror.
1: El terror era.
0: Nosotros simplemente nos defendimos.
1: Los que estaban bien para la tele era unas cosas que no estaban flipando, no los creían, no creían lo. Y lo peor es que ser también de España lo justificaba. O sea, es no, como que no iba con ellos, ¿no? A sobra decían que lo habían fet molt bé als policías. Pero
0: y por eso habían 63 encausados, ¿no? Que luego desaparecieron los encausados.
1: Sí, sí. Bueno.
0: Fuerte, ¿eh? En el primer ataque 63 encausados.
1: Sí, ¿no? Y a mí Valentí, es que nos han herido y no. Venga, ya, tío, estás trabajando de madero, ¿qué quieres, macho? Y aparte una otra cosa también, que no se me olvide, a España va a haber recolzament violentament rebutjat per les forces allà d'Espanya. O sea, ja veient que es va manifestar recolzant a la gent de l'1 d'octubre i va ser, pues, bueno, també...
2: Brutal.
1: Li van donar,
2: però...
1: Li van donar hasta la calent.
2: A Madrid sembla que els van donar més que a l'Alto Catalunya.
0: Està en un moment perdida.
1: Sí, sí, que va gent que va recolzar a Espanya, a Madrid, i a diferents llocs, va recolzar.
0: Però més que aquí... Claro que no se les descantien, que vam fer otra guerra. Claro, ellos estaban muy pendientes de tenernos a correr a pieta y con bozal y que nadie... del Estado se les escapara, porque podía saltar rápidamente en Madrid, que una pasará, y los Euskadi, y hasta los gallegos, lo que pasa es que tenía hermanitas, que a lo mejor se lo apaña bien.
1: Sí, bueno, claro.
0: Pero era muy fácil. Y que tampoco se pretendía eso, que se revolucionara el gallinero, porque nadie realmente queremos una guerra.
1: Bueno, de feta ya...
0: Nadie la queremos, lo que quieren es que me pisen.
1: Hi ha una actriu catalana, que me sembla que és molt gran o és amor, no sé, que va dir a la gent d'Espanya i de diferents llocs, nosaltres no ens independicem contra ningú, o sea, no estem volguent anar contra ningú.
3: Efectivament.
1: O sea, és una cosa que va dir...
3: Jo no sóc antiespanyol,
1: però clar.
3: No volem formar part de l'estat espanyol.
1: Era una cosa que semblava com que era un atac contra Espanya i tal, i no, no sé si era la Carulla o una d'aquestes, va dir que no, que nosaltres no ens manifestem contra ningú.
0: No, hi ha gent que no. També van sortir cantants molt típics d'aquí a defendre això. El primer que va sortir, un dels primers, va ser el Serrat.
2: Però no...
0: No, sí, parla de la independència. Sí, van bé bastants. Uns altres no. Com si es topa, doncs van dir que no, que ells no volien independència. Però t'ho diuen la cara, i a mi això em sembla bé. Majoritàriament tota la gent que ho deia eren, no, per dir-ho d'una manera, no vinguts. O sigui, gent d'arrel, de fora d'aquí, bé, no els interessa per res. Si no ets català, no t'interessa la independència. És més complicat que t'interessi.
1: Bueno, però també hi ha un grup de gent d'Espanya que va solidaritzar-se amb la gent independentista de Catalunya. No me'n recordo com es deien, però també van posicionar-se en contra d'Espanya, no? O sea, en contra de tota la moguda que... No sé si us recordeu això.
3: Sí, sí, em sona.
1: I això també va... Això també li va doldre bastant. I bueno...
2: Bueno, després dels fets d'octubre, aquesta del referèndum va haver una vaga general.
0: Sí.
2: Un dia de vaga general.
0: Després del primer dia de vaga, de mani potent,
2: sí. Els
0: que dos... ja es deia vaga,
2: sí,
0: vaga,
2: sí,
0: general.
2: Sí, ja es veia venir. Sí. I bueno, ja a la vaga, pues, era curiós que jo, uns col·legues meus m'han dit que hi havia més gent anarquista que indepe, perquè al matí es va fer una concentració davant de la seu del PP al carrer Gel, i allà estaven totes les banderes de la CNT, i després a la manifestació de la tarda també van acudir molts anarquistes. Bueno, los anarquistas no eran independentistas, pero estaban en contra de la represión policial que habían hecho.
0: Pero es que allí va a sortir fins i tot la iaia a dir que això no estava bé, que havien pagat el seu net.
3: Bueno, es que
0: hi havia preguntes
3: veure...
0: estúpides de gent de fora d'aquí, de premsa, sí, que deien, els teus pares ho saben, els teus bois, i com se senten, diu, orgullosos, perquè ells no ho poden fer i m'apoyen a mi.
3: I no sé si us pareu donar compte que... la barbària va ser pel dematí. Després, a migdia, de sobte, va parar tot de cop. Això és que algú d'algun lloc va trucar i va dir, pareu això.

0: claríssimament el antidisturbi que enfocava això de les boles aquestes contra el terra i li va donar, o sea, era una prova claríssima, no? O sea, la prova era, o sea, no havia marge per l'error, no? I bueno, encara estan liats i tal, no? I a part una altra cosa, que les boles aquestes estaven prohibides aquí, no podien fer-ho.
1: Sí.
0: Fer-ho contravenint una llei que...
2: Catalana, sí.
0: Catalana, sí.
1: Tens alguna música que vols acabar de dir alguna cosa?
3: Podria posar una cançó?
1: Va, mentre que la poses, només m'agradaria... Sí, sí. Vols dir alguna cosa, tu? No, que ens tractaven a nosaltres com si fossin terroristes, o menys que terroristes, perquè penseu que la llibertat de premsa no existia. Hòstia, aquí sí, però fora d'aquí no, perquè l'Estat ho tenia tot supercontrolat. Llavors, tot el que passés cap a la resta estava molt filtrat. I nosaltres només es veia que nosaltres cremem en cotxes, que nosaltres, però no veien el que feien la policia. Ho sé perquè va gent que va vindre aquí i va dir... Esto a nosotros no nos ha llegado.
0: Exacto.
1: Os tratan de vándalos.
2: Sí, no, i jo me'n recordo perfectament que abans de tota aquesta moguda jo vaig anar a treballar a Madrid i al migdia vaig anar a descansar una mica, una estona, res, mitja hora a l'hotel, i vaig posar les notícies de Telemadrid per curiositat. I vaig al·lucinar. Los catalanes. Era el monotema, però això fa molts anys. Los catalanes. I li dic a un company de Madrid, escolta, que he vist les notícies i això no...
1: Això no és veritat.
2: Això no va així, eh?
0: Estàs viaixat.
2: Em deia, sí. Estàs viaixat.
0: No, tio. Estàs enganyant, macho.
1: Mira Barcelona i ho veuràs, nen. Això li em dia un d'Andalusia. Va vindre que va aquí.
2: Los catalanes. Era el monotema.
1: Allà que tenim una cançó boníssima.
2: Era el monotema.
1: Mira, que aquesta t'agrada.
3: La cançó de Utsioka...
0: Utsioka 95!
3: No són espanyols.
1: A tu no t'agrada aquest, sí, no?
2: Sí, són amics meus.
4: Vinga. Si vols conèixer, sí.

0: Bueno, pues Loreto os tiene que comentar unas cosas muy importantes.
1: Sí, estàvem intentant pues, que em partanca el programa i que com no ens queda massa temps no ens dic que és una vergonya, evidentment, que ens van acusar de sedició. Van acusar a Catalunya de trencar Catalunya i de trencar la unitat d'Espanya. L'altra cosa seria el càstig, no? El Marchena va fer un judici que va ser una vergonya. Avui en dia que puguin haver presos polítics sembla una cosa increïble i desorbitada, no té cap mena de sentit, perquè aquests senyors no anaven amb una metralleta. Saps? El que tenien era paraula, potser, sí que sabien parlar. Després la sentència va ser totalment desproporcionada.
2: És una bestialitat, i la que es va liar al carrer, tothom va sortir
1: sí,
2: al carrer.
1: Sí, clar. És que aquí m'entendrem molts dies.
2: Es va cremar Barcelona sencera.
1: Sí.

0: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.
1: And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds.

0: lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 22 de junio de 2026 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641 38 67 68 o intervenir en directo. Podéis llamar a este teléfono, al 641 38 67 68. También visitar nuestras redes sociales de CGT Bus o de la gente rosquera. Y bueno, temas que tenemos hoy por aquí. Hay muchas dudas sobre cómo reclamar los festivos trabajados, qué es lo que nos corresponde. También tenemos que hablar de la negociación del convenio. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos aquí al compañero Jordi Ballester. Buenas tardes, Jordi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Tenemos también a Óscar Mellado. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Ya os aviso que tenemos el estudio hoy bastante lleno, ¿eh? Tenemos también a David Llobet. Llobet, por ahí.
3: Hola, buenas tardes.
0: Y a Jordi Andrés, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes
0: y, a tothom. Hola, buenas tardes. Y Isaac Bonet, hola.
5: Buenas tardes a tothom.
0: Y a Francesco, ¿cómo no? Bueno, espera, Francesco, que
6: espera,
0: te...
6: buena tarde a todos.
0: Ahora
6: sí que me escoltas. Sí.
0: Bueno, y entonces, pues nada, yo soy José Más Fernández y aquí empieza un nuevo programa de Radio Rosco. Hoy nos ha venido a ver el Feliu Madaula, que es el vicepresidente del Observatorio Ciutadà contra la Corrupción. Bueno, nos interesaba que vingués a explicarnos qué es el Observatorio i per què es va fer en aquest moment. Bona tarda,
7: Hola, bona Feliu. Tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Bona tarda. Doncs res, sabem això, que existeix l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que és una entitat que agrupa més de 70 organitzacions i estan compromeses contra a lluitar contra la corrupció i a favor de la transparència. Per què es va crear aquest observatori?
7: Sí, una de les 70 entitats que s'han adherit al Pacte Social contra la Corrupció. Això del pacte va ser signat per un seguit d'entitats, també les forces polítiques parlamentàries que van voler, no totes, i es va fer el 2015. Ara, l'any passat, vam celebrar el 10è aniversari. Hi havia una sèrie de mesures a implementar. Una d'elles era crear un observatori per fer el seguiment dels acords que contemplava, les mesures que contemplava el Pacte Social, i aquest observatori es va crear formalment l'any 2021. No totes les entitats del Pacte Social formen part de l'observatori. L'observatori s'hi pot formar part com a entitat, a la qual us convidem també a formar-hi part, hi ha sindicats, i també persones a nivell individual. Aquest observatori intenta doncs vetllar perquè els acords que es prenen doncs es duguin a terme, perquè és molt fàcil fer pactes i escriure sobre el paper, però llavors la implementació resulta que no es du a terme. Nosaltres, amb el 10è aniversari i a través d'un estudi que es va fer doncs per part de persones de ciències polítiques i socials, es va demostrar que la majoria de les mesures no havien avançat, no s'havien fet, tot i que moltes d'elles estaven possibilitats que l'administració catalana, bé sigui el govern o el Parlament, les duguessin a terme, però no s'estan doncs desenvolupant. Llavors, aquest observatori ha fet una eina que en diem cimeres contra les causes estructurals de la corrupció, que la primera va ser el 2020, s'ha fet cada dos anys, i en aquestes cimeres, en pla d'igualtat, ens reunim les forces parlamentàries adherides al pacte, les entitats adherides al pacte i els òrgans de control que hi ha a Catalunya, la Sindicatura de Greuges, de Comptes, la Fiscalia Anticorrupció, l'Agència Tributària Catalana, l'Oficina Antifrau i l'Oficina de Protecció de Dades. Tots aquests organismes, més les entitats i més les forces parlamentàries, adopten un seguit d'acords després d'un procés participatiu en què tothom pot donar les seves propostes i es valoren i es prioritzen. Aquesta última, que es va fer l'any passat, el 2025, es van adoptar 11 acords o mesures. A cap d'un any fem un estat de comptes i, a més, s'ha fet una presentació en l'oficina, en el Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Afers Institucionals, i, malauradament, de les 11 mesures, només n'hi ha una de complerta, i l'han fet la Comissió de Seguiment i Impuls dels acords de la Cimera, que són les entitats cíviques. No ho han fet les forces parlamentàries, no ho ha fet el govern de la Generalitat. Per tant, ens trobem a trobar que després de 10 anys i després de 3 cimeres, els acords que es prenen no els estan adoptant. No tenen prioritat per les forces polítiques, ni pel Parlament, ni pel govern de Catalunya.
0: Molt bé. Llavors, diguem, per sobretot el sentit que té aquest programa, que ens dediquem als problemes socials i principalment als laborals de la nostra empresa de TMB. En aquest cas, sota el meu punt de vista, la corrupció sempre afecta a tota la gent treballadora, perquè tot el que s'escapa per una banda són coses que o serveis que deixen de poder aprofitar les persones, la ciutadania en general. Llavors, clar, això pot ser en una nostra empresa o en qualsevol altra empresa, doncs pot haver-hi corrupció processos de selecció de personal, les promocions internes, pot afectar el futur laboral de les persones, en les percepcions o drets que puguin tenir també, perquè evidentment si hi ha diners que s'escapen per una banda no arribaran al seu lloc. Llavors, en aquest aspecte, si una persona treballadora de qualsevol administració, o no treballadora, ciutadana en general d'una administració o d'una empresa pública, si detecta alguna irregularitat, clar, aquestes persones potser no tenen confiança a la seva empresa o a l'administració on han detectat aquesta irregularitat i no s'atreveixen a denunciar. L'Observatori, en aquest cas, podrien ajudar-li a encaminar per on podia evidenciar o denunciar aquesta situació?
7: Sí, nosaltres un dels objectius de l'Observatori és assessorar i acompanyar en casos de corrupció, però no podem particularment atendre els casos denunciats perquè no tenim estructura en aquests moments. Uh-huh. Sí que els podem assessorar dient doncs, a quin lloc poden anar, perquè sí és cert que els canals interns de denúncia no tenen la confiança del personal perquè s'estan rebent represàlies per part de les persones que denuncien, i això la llei, tot i que preveu que hi ha d'haver-hi un suport jurídic i un suport psicològic, la persona que denuncia acaba normalment bastant fotuda. Llavors, nosaltres sí que podem intentar dir quins són els passos que es poden fer. Sobretot, abans de denunciar, cal doncs, tenir clar tot el circuit, i amb això estem demanant a l'Oficina Antifrau que es faci un organigrama o un diagrama de quins són els passos a seguir, que no està del tot fet, però sí que intentem acompanyar i recomanar què poden fer. En aquests casos, doncs, és important que la persona sigui conscient de quin risc té, i nosaltres aconsellem de fer-ho col·lectivament, és a dir, que en el cas d'un sindicat és interessant la possibilitat de posar les denúncies de forma col·lectiva, perquè la repressió pot ser menor, no? I la llei encara no té les mesures cautelars per evitar les represàlies.
0: Sí, perquè és important això, no? Que quan una persona ha vist o ha detectat una irregularitat i té pensat denunciar, saber quina repercussió tindrà a la seva vida després, perquè és un camí molt llarg i pot patir moltes represàlies. Llavors, en el teu cas, perquè totes les persones quan s'atreveixen a final donar la passa per denunciar o per començar a fer una activitat contra la corrupció a la seva vida, sempre hi ha aquella espurna, aquell detonant que fa que aquesta persona decideixi donar aquesta passa. En el teu cas, recordes o tens clar quin va ser?
7: Bé, nosaltres ja havíem estat treballant amb el que en dèiem Parlament Ciutadà, que volíem parlar des de la ciutadania, i el que intentem és crear eines de cocreació que sigui doncs, els agents implicats en un tema que participin a l'hora de prendre les decisions i de fer coses. A partir d'aquest Parlament Ciutadà doncs, va sortir el Pacte Social contra la Corrupció i després l'Observatori. En el meu cas particular, que soc de Sabadell, a més, el 2013 va haver-hi el cas Mercuri i vam crear la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció i vam presentar-nos com a acusació popular en el cas Mercuri, i gràcies a això hem tingut accés a tot el procediment judicial i estem presents en cada un de les peces que s'estan encara judicialitzant.
4: Sí, bona tarda, Feliu. Una coseta que els oients els aniria bé saber, perquè quan parlem de corrupció en primera instància el que tothom li ve la mà al cap és quan un posa mà a la caixa i es queda uns diners per un mateix. La corrupció és algo molt més ampli. Ens podries més o menys posar alguns exemples perquè es vegi el ventall de lo que és una corrupció? És a dir, entenc que hi ha lo que és el tràfic d'influències, és a dir, endollar persones en certs càrrecs, a l'ús de donar contractes a dit mitjançant licitacions o contractes menors a persones afins o beneficiar tercers, diguem-ne, és algo molt més ampli, no? Vull dir, de què s'ha de fer consciència, perquè molta gent potser no té clar ben bé què és corrupció, no, en les entitats públiques.
7: Bé, corrupció vol dir corrompre, i corrompre és alterar les condicions, induir a obrar il·legítimament afavorint algunes persones en contra de les altres. Hem dit aquí que les classes treballadores i són les que tenen menys protecció, i per tant corrupció és afavorir qualsevol èlit, afavorir qualsevol persona en contra de l'interès comú o del bé comú, no? Llavors hi ha moltes pràctiques que crec que són fins a 16 delictes que el Codi Penal preveu que són motiu de corrupció, però un delicte com a tal de corrupció no hi és. Hi ha totes aquestes males praxis que s'han anat mencionant.
4: Tipificades article per article.
7: Sí, per article. I llavors estem fent precisament un mapa de la corrupció de Catalunya en el qual, doncs, agafant totes les sentències que hi ha en aquests casos del Codi Penal, que malversació, tràfic d'influències, enxufar les persones, contractació pública, que hi ha hagut doncs, males praxis, tot això doncs, ens donarà un resultat de quins casos de corrupció hi ha. S'han recollit més de 200 casos i estem intentant doncs, posar una mica d'ordre en tot això.
4: Val. Llavors també comentaves que dels 11 punts, dels 11 acords que s'havien d'arribar per tal de buscar les millores de cara a en el pacte aquest de la corrupció, només se'n va fer una. Llavors entenc que des del punt de vista de les forces polítiques hi ha l'assignatura pendent de diguem-ne, de posar-se les piles, és a dir, de tenir peny de consciència i ser els primers en donar exemple, no? Entenc que els partits polítics, no? Diguem-ne, els partits polítics haurien de ser els primers, ja no com a partits, sinó com a representants dels ciutadans, que haurien de promoure que les institucions clarament tinguin tots els mecanismes per garantir no només de facto amb codis ètics, amb òrgans de compliment, etc., sinó que realment hi hagin mecanismes d'auditoria independents que verifiquin que realment funcionen correctament.
7: Sí, estic d'acord. El que primer que han de fer és complir amb els compromisos que prenen. I, en principi, doncs, nosaltres els anem recordant doncs, periòdicament el que no s'està fent i que ells han acordat fer. També cal avançar cap a la cultura de integritat, és a dir, no es tracta de dir que tot es fa malament, perquè doncs, hi ha casos que es denuncien i que han sortit gràcies a aquests organismes de control i gràcies a perquè doncs, hi ha un sistema que ens agrada més o menys, però que hi ha vegades que funciona i permet doncs, treure a la llum casos de corrupció, però també hi ha molts casos que no s'estan estudiant o analitzant i cal doncs, avançar amb això. I els partits polítics, doncs, en lloc de ser una font de confrontació i de destruir l'altre, han d'intentar buscar el bé comú i resoldre les necessitats de la població i no anar a buscar el benefici de part, sinó a buscar un bé comú que no sempre s'està duent a terme.
0: Molt bé, doncs des d'aquí fem una crida a que tots aquests canals que ha de denúncia per aquests casos de corrupció siguin eficaços, perquè el que fa aquesta, la manera d'actuar d'aquests canals és que al final es creï una impunitat o una percepció d'impunitat de les entitats o de les administracions que fan aquestes irregularitats. No sé si vols afegir alguna cosa més. Que...
7: Bé, nosaltres estem intentant ara fer una carta oberta a totes les entitats que hem dit abans, les més de 70 que van signar el Pacte Social contra la Corrupció, per reformular una mica aquest pacte, perquè veiem que l'experiència, doncs, els acords que es van prendre no s'estan duent a terme i hem de fer un replantejament de dir, bueno, davant de la ineficàcia i la manca de resultats, què fem, no? Hem comptat amb la col·laboració de la universitat, amb 4 estudiants en pràctiques que estan, doncs, treballant aquests temes i, precisament, ho volíem fer la presentació ara perquè ha sigut a final de curs, però sembla ser que ho deixarem pel setembre i convocarem a tothom perquè doncs, ens emplacem a veure doncs, què podem fer entre tots, perquè les solucions les hem de fer de forma conjunta i col·lectiva.
4: I quan parles d'adhesió, a part de les entitats o les persones individuals rellevants que vulguin adherir-se, ens públics també es poden adherir?
7: No.
4: Entenc que no, perquè són part, diguem-ne part, que haurien de ser controlades. Llavors, quin missatge des d'aquí enviaries a cada ens públic, cada tot el que és públic, per tal de que tinguin present com han de funcionar? Què és el que demanaries?
7: Nosaltres com a observatori, l'observatori, les persones que integren l'observatori, les entitats que integren l'observatori i les persones associades a aquestes entitats, volem ser tots observadors, vull dir, els estem vigilant, que sàpiguen que amb això sí que tenim una certa constància i que no els deixarem d'estar a sobre i d'anar fiscalitzant el que fan.
4: Entenc que llavors seria clau una transparència a les pròpies pàgines de transparència completa, no?
7: Sí, sí.
0: Bueno, aquest és un dels objectius del pacte i, diguem, i de l'observació que fa l'observatori de que es compleix aquest pacte, diguem.
4: Molt bé. No?
0: Sí, molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies, Feliu. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies. Gràcies.
0: Molt
4: gràcies.
0: Interessant tot el que ens has explicat. I ara, per posar un punt i a part, recordarem que el dia 18 ens va deixar el nostre company, l'Alberto Fontaneda, el passat dijous. I, bueno, vam estar a la cerimònia, una cerimònia molt emotiva, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, un gran company, molt bromista, i que ens feia riure molt. Bueno, posarem una cançó molt cridanera que va sonar a la seva cerimònia. No sé si és la més adequada per una cerimònia d'acomiadada, però la posarem aquí perquè sabem que li agradava molt. Que siguis molt feliç allà on estiguis, Alberto Fonta. Bueno, després us dic quina cançó és. Ara, de moment, només l'escolteu. Ja sabéis que esta canción solo la podréis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Después ya, si alguien quiere decir algo de Alberto, que aquí somos muchas personas que lo conocíamos bien, pues ya haremos algún comentario.

0: Fins aquí hem arribat i ha arribat l'hora de l'acció directa. És un missatge gens subliminal. És un missatge molt directe. És un missatge molt directe. Pues, Isaac, tienes el micro abierto. Sí. No, ahora sí que sí, tienes el micro
1: sí,
0: abierto.
1: Ahora sí.
0: Para explicarnos sí. Por dónde van a caer las coins.
1: Bueno, us recomano fermament que us llegiu el pròxim Utopia. Us interessa, com a mínim, a tota la plantilla de personal de conducció i algun altre col·lectiu, alguna coseta podrà rascar i serà interessant que ho llegeixin.
2: Sí, a partir de mañana, també, perdona, a partir de mañana sí, sí que lo iremos distribuyendo en la cochera, vale, tanto martes, miércoles y alguno el jueves, creo, también.
1: Ara us estava preguntant aquí fora d'antena, sí. Dic, Francesco, tu quin grup de descans estàs?
2: Jo estic al 72.
1: 72 dies de descans en cap de setmana, val. I tu, José Mar, al 65,
0: jo
1: no?
0: Jo estic al 65,
1: molt bé.
0: Sí.
2: Vale.
0: Perquè no, estic al 65, però no perquè m'agradi expressament, sinó precisament per l'estiu que tenen els altres grups de descans.
2: Ah, perquè t'agrada l'estiu.
0: Que el 65 però... encara...
2: Jo com no vull a la playa, me da igual.
1: Val, doncs val. Mira, precisament, com tots sabem, i, o si no hauríem de saber, quan estàs en el grup 57 i 65, uh-huh, si treballes festes oficials, si treballes festes oficials, sí, les dues primeres et donen un dia de descans a canvi. Treballes
2: sí,
1: i et donen un dia de descans a canvi. Però en el grup 72, no, les treballes com a jornada ordinària.
2: Sí,
1: i normalment són 7, si no recordo malament, segons que hi ha, unes 7 aproximadament.
2: Sí, són 7 festes.
1: I les altres, pot ser que hi hagi gent que ens treballi més o que ens treballi menys. En qualsevol cas, en el 72 no tens cap dia compensatori. I bé, en resumides comptes, que això està malament. I no està malament perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè qualsevol cosa que estigui conveni no pot anar en contra de la legislació vigent, en l'àmbit laboral. Aleshores, de manera resumida, hem d'explicar que hi ha un article que es diu article 47 del Real Decret 2001-1983 que configura uns mínims sempre de millorables en negociació col·lectiva o contracte de treball. I va referenciat al treball en les festes oficials. És a dir, per aquelles persones que per la seva tasca tenen que treballar festes oficials, com és el cas de nostre, dels autobusos, sí, jo què sé, personal de seguretat, gent que treballa amb empreses...
2: Sí, el 365,
1: doncs els hospitals, sí, etcètera, els bombers... Doncs a les festes oficials... s'han de compensar d'una manera que ve regulada en aquest article del 47 del Real Decret 2001-1983, que va ser derogat tot menys aquest article, que encara és vigent. I com no, l'empresa, estic convençut que ho sap, però va fer una bona jugada al seu moment i ara estem destapant, aixecant la manta i veient el que està aplicant malament. Bàsicament aquest article ens acaba dient que la compensació per treballar un festiu es pot fer de dues formes diferents. Mm-hmm. I això és per totes les empreses.
2: Molt bé.
1: De dues formes diferents. O bé, donant un temps de descans compensatori, com passa amb els dos primers festius que es treballen en el grup 57 i 65, o bé, de no fer-ho així, pagant, a part del salari ordinari, el salari propi de les hores treballades amb un increment d'un 75%. Sí, sí, un increment d'un 75%. I ara farem números a l'engròs.
2: Sí.
1: Números a l'engròs.
2: Exemple.
1: Per exemple, Francesco, tu que estàs al grup
2: 72.
1: 72. Primerament, que és il·legal treballar
2: sí,
1: les
2: aquí,
1: festes oficials
2: en ordinari,
1: com a treball ordinari. Però, bueno, l'empresa ho fa així, doncs ara hauríem de reclamar, i crec que qui ho vulgui fer ho farà, i crec que estic convençut que ho faran els 3.500 conductors que tenim en plantilla,
2: sí,
1: estic convençut, perquè ja que no ens canvien, ja que ens enriuen de nosaltres a la negociació de conveni, ja que no hi ha voluntats d'avançar, ja que han canviat i han millorat moltes condicions per als col·lectius, que encara podrien estar millor, però les han millorat, i en el personal de conducció, bàsicament,
2: no l'han
1: tocat, i té que pagar la festa de tot, doncs crec que el legítim és que cadascú reclami el seu. Aleshores, si tu, en l'agost del 72, mm-hmm. més o menys quantes festes treballes, dius?
2: Set. Has de treballar set.
1: I a tu t'han donat algun descans compensatori?
2: No, cap.
1: Vale. Aleshores, segons aquest reglament que hi ha, segons l'article d'aquest Real Decret, de les set festes oficials que has treballat, si no, que has treballat en un any, si no t'han donat set dies de descans compensatori, doncs tenen que pagar-te el que has treballat incrementant-ho amb un 75%.
2: Va.
1: És a dir, aproximadament quan tens tu
2: jo, per exemple, de
1: la teva antiguitat,
2: per, no sé, tinc 4 ienis i bueno, no sé, a lo millor em sortiria a l'hora,
1: sí,
2: a l'hora de
1: uns 24
2: 25, 25 va, euros,
1: doncs
2: més
1: mira,
2: o menys.
1: En aquest cas, si són 24 euros com a,
2: sí,
1: com a cada persona,
2: va,
1: ha de mirar
2: sí.
1: la seva antiguitat sí. i aquí a raó de quin preu li surt la seva hora ordinària. En aquest cas, si tu tens l'hora ordinària a raó de 24 euros, un 75% de memòria, ja ho faig, que són 18 euros. Vale. I aproximadament, de promig, els serveis, quina hora li podríem posar? Quin temps?
2: Podem fer 7 i mig.
1: Imagina't que has treballat 7 festius amb un promig de 7 hores i mitja. Això surten...
2: Quantes hores són?
1: 52 hores i mitja. Uh-huh. I si li tens que incrementar aquest 75%, que hem dit que és 18 euros per l'hora, en surt un total, en el teu cas, de 945 euros. Sí,
2: per exemple.
1: Sí, sí, 945 euros aproximadament per un conductor que tingui per antiguitat 24 euros l'hora, 975 euros que cada any, rere any, l'empresa n'hi ha donat el descans compensatori.
2: Bueno, que se l'ha estalviat, no? Possiblement. Podem dir això, no? Que...
1: En el cas d'una persona que, pues, que, bueno, que no treballa al 7, està a l'hora 65 i ja li paguen 2, imagina que en treballa 7, pues, li quedarien 5.
2: 5 per reclamar.
1: En aquest cas, a raó de 135 euros, més o menys que han calculat el dia, cada persona, per segons l'antiguitat, serà diferent, doncs estaríem parlant aproximadament d'uns 675 euros. Però clar, és que 675 euros, 900 i pico euros, tot això per 3.500 persones són molts diners. Molts diners que l'empresa gira el cap i igual que amb conveni o amb canviar situacions com els calendaris que no els vol millorar, com si ha millorat amb altres col·lectius, millorar i adequar, ha estat tirant la patata endavant, ara dependrà de cada una de les persones afectades si vol que quedin res o no. Evidentment, això es pot moure col·lectivament, però crec que seria importantíssim perquè, com sempre, l'empresa juga a que allò que tu no reclames econòmicament prescriveix a l'any. És així. En l'àmbit laboral és un
2: sí,
1: any. En,
2: al final,
1: en l'àmbit civil em sembla que són 4 anys.
2: Al final, o sigui, podem reclamar d'un any enrere a partir d'avui. D'avui, per dir d'avui...
1: Sí, a partir d'avui i bueno, i prepararem cosetes i plantilles perquè la gent que vulgui reclamar ho tingui fàcil. Perquè
2: sí,
1: de moment tallar la prescripció de que les quantitats no quedin, no, a mesura que vagin passant els dies, no es vagin perdent. Per exemple, ara arribarà Sant Joan, uh-huh. hi haurà la festa de Sant Joan, doncs, escolta, seria bo que abans de Sant Joan tota la plantilla hagi reclamat totes les festes que ha fet l'any, un any enrere, és a dir, no l'any anterior natural, sinó un any enrere, i calcular aproximadament a quan li paguen l'hora, perquè verdaderament no ho sabem, perquè ara
2: sí,
1: mateix
2: no,
1: estem
2: clar.
1: A 2026 sense firma de conveni, i no sabem a quan quedarà l'hora ordinària 2026.
2: Sí, no tenim la taula salària.
1: No la tenim, sí. I la del 25, pues, busca-la, a veure si està actualitzada o no, perquè aquí les taules salarials a vegades brillen per l'ausència. Llavors, en cas de que no tinguem clar, és molt senzill. Sempre la nostra abogada ens diu el mateix. Si no tens clara la quantitat, si no saps realment quin és el teu preu hora
2: sí.
1: i tens un dubte si serà 20 i alguna cosa, doncs arrodoneix-ho a l'alça. Si no tens
2: si
1: clar,
2: posem
1: doncs,
2: una
1: vols,
2: mica
1: pots
2: més.
1: Posar, si vols a més de 25, pots posar, jo què sé, 27 o 30 euros i ja amb un donat, ja, doncs, quan, sabent que és menys, però amb un donat ho arrodoneixes i aleshores no pots escriure la quantitat. I una cosa molt important,
2: uh-huh.
1: en qualsevol reclamació de quantitats que ja està fent ja han fet ara col·lectius com els de Zona Franca que demanen el destacament per personal de conducció
2: sí.
1: o, per exemple, també personal de Col·legi Tècnic Administratiu del nivell 7 a tot el personal euro que està reclamant per sentència que han guanyat aquí CGT, pues, retribució variable, pues, tot, tota la gent està fent reclamacions de quantitat. Per què? Perquè així no prescriveix. I no només no prescriveix, sinó que afegeixes que vols que se't pagui, demanes que se't pagui un l'interès legal pertinent per mora, és a dir, per endarreriment, i l'interès legal per mora és un 10%. És a dir, si tarden un any, més hauran de pagar-te.
2: Sí, no,
1: més haurien de pagar-te. I és una manera de pressionar. És a dir, l'empresa no canvia ni accepta cap pressió de cap tipus de moment, i se'n riu, perquè per mi se'n riures després d'una sentència de fa 2 anys on hi tenim uns calendaris que no estan ajustats i no ha fet res pel personal de conducció i algun altre personal, algun altre col·lectiu molt petit, en llocs alternatius, etc. Però els altres els ha canviat fora de conveni, i no vol fer-ho, doncs a mi em semblaria ara important que tot el personal de conducció, i no de conducció, inclús també d'altres col·lectius que estaven fins fa poc en aquests grups de descans, els 72, els 65, els 57, jo sé que, per exemple, comandaments, agents d'intervenció control, agents, estaven amb altres grups de descans que inclús també no se'ls pagava els dies que havien de treballar en festius, inclús els cegols, per exemple, perquè no, qualsevol persona que tingui que treballar un festiu se li té que pagar aquest increment d'un 75% o, si no, donar-li un dia de descans a canvi.
2: Perquè nosaltres, perdona, que et faig una pregunta, perquè l'entengui millor la gent. Sí. Per exemple, aquí el que és la nostra hora ordinària i la nostra hora extra és gairebé coincideixen. Per què motiu? Perquè, és a dir, aquí estem parlant que no estan pagant l'increment del 75% sobre les hores extra.
1: A veure,
2: és així?
1: Per exemple, sí, però...
2: Per exemple, ara deixant de banda l'antiguitat,
1: sobre el treball ordinari. El treball ordinari, en aquest cas, hora ordinària.
2: Exactament.
1: A les taules salarials, si algú les agafa, sí, o les busca, que jo no les tinc gravant, sí. Però bueno, més o menys posa, recordo, sabeu que posa grup A, grup B i grup C. El grup
2: correcte.
1: A ara mateix va del nivell 12 al nivell 7, el grup B del 6 al 4 i el grup C del 3 al 1.
2: Molt.
1: Doncs la hora ordinària és la divisió de les hores que treballes a l'any per tots els conceptes fixos, vale?
2: Molt bé.
1: I l'extraordinària és el mateix, però amb una diferència. Amb una diferència. És el mateix valor dins de cada grup. Està configurat així. No m'expliquis per què. És a dir, l'hora ordinària del nivell 1 és més baixa que la del nivell 3, però l'extraordinària té el mateix import que ve a ser l'ordinària del nivell 3. És a dir, nivell B, que és el cas del col·lectiu de
2: conductors. És el col·lectiu més gran.
1: Va del 6 al 4. L'hora ordinària del 4 és menys que la del 6, però l'extraordinària, que és la mateixa que l'ordinària en el cas del 6, és més gran.
2: Una mica més.
1: Les del 4, perquè... I així successivament.
2: Vale.
1: És una miqueta enrevesat. En qualsevol cas, aquí hem de buscar l'hora ordinària, la que tinguem en taules salarials, calcular l'antiguitat que tenim i computar-ho. Com hauríem de fer això? Pues molt fàcil. D'ara, de data d'avui, de quan cadascú vulgui fer una reclamació, agafes el teu calendari laboral, marques un any enrere totes les festes oficials que has treballat, si estàs en el grup 72, saps que en aquest any enrere no te n'han compensat cap, i en el grup 65 i 57, les dues primeres, en aquest cas de l'any,
2: no,
1: cuidado,
2: no,
1: perquè no és any natural, les dues primeres de l'any 2026, teòricament has generat 2 dies de descans, si has fet les dues, però la resta de l'any anterior, fins a tancar l'any natural, no natural, sinó un any enrere, doncs ho hauràs de computar i mirar quines són per quantificar-les. Un cop les tinguis quantificades, hauràs de mirar al teu servei quantes hores has treballat. I posa 7 hores, 40 minuts. Posa hores de passar
2: sí,
1: minuts,
2: home, en cas de servei
1: fixa, i fer un sumatori.
2: Si no, clar,
1: fer un sumatori i cada dia valorar quin preu ordinari tenia aquell dia i calcular l'increment, que no tot el preu de tot junt, sinó l'increment del 75 quan és. I aproximadament, per exemple, en el teu cas, hem dit que podria ser aproximadament uns 135 euros. Hi haurà casos i col·lectius que serà més,
2: clar,
1: i algun cas que potser serà una miqueta menys, no gaire menys. ¿Vale?
2: Sí, no,
1: aleshores, doncs, bueno, que ha de costar. Ja sabem que ara mateix el grup 72 és un grup amb bastanta gent, doncs han reclamat bastants clarets i bueno, doncs, intentarem doncs, fer bueno, la mateixa gestió,
2: fer
1: una carta tipus personalitzada, en aquest cas doncs cadascú haurà calcular per les seves casuístiques, és a dir, no es pot fer així, sinó doncs ja ajudarem a qui puguem, i enviar-ho a relacions laborals perquè prescrigui. I a partir d'aquí, amb independència de que es faci la denúncia pertinent pel canal pertinent, tu la teva quantitat anualment la tens garantitzada.
2: Molt bé.
0: Bueno, molt bé, i això està clar.
2: És la veritat molt interessant.
0: Suposo que ens quedaria clar que això és per festius treballats. És
1: a dir, aquells festius treballats.
0: Aquells festius treballats. És a dir, aquells festius que tu tens descans i et tocaria treballar com a festiu, però no el treballes, no. Això no té res a veure.
2: No.
0: Només festius treballats.
1: És per festius treballats i també pels festius que estan alliberats a alguns delegats sindicals. Vaja, no ho sé si estan alliberats o no, però si en el cas que estiguin alliberats, ho poden reclamar, perquè, clar, suposo que estarien en algun congrés internacional, no? Llavors ho poden reclamar.
2: Molt bé. Que estaran contents, també.
1: Sí, també.
0: Molt bé. Pues, llegados a este punto,
2: sí.
0: Queremos dar la bienvenida a todas las personas que se han incorporado a nuestra empresa.
2: ¡Oh, qué bien! Aquí, en la Champions League.
0: Supongo que muchas de estas personas estaréis escuchando este programa y estaréis diciendo, vaya lío de horas extras, de pluses, de porcentajes
1: poco a poco.
0: Y de historias.
2: O también dirán, vaya criticones esta gente que
1: estamos en la Champions.
2: Estamos aquí solo tirando para nosotros, la empresa. No es bien así.
0: Ahí está. Pero si nos estáis, las personas que nos estáis escuchando, lo que podréis ver, si lo analizáis un poco, es que lo que nos encontramos, o sea, lo que se encuentra la gente que entra en esta empresa, se ha conseguido por estas luchas y por estas reclamaciones.
1: Por la suma de todas las luchas.
0: Que estamos hablando ahora mismo.
2: Correcto.
0: Y que no se paran de hacer. No nos conformamos con lo que tenemos, siempre queremos mejorar. Y todo lo que vemos que no se ajusta a la ley o que se puede
2: no mejorar,
0: reclamar. Evidentemente las leyes van evolucionando y los derechos, por suerte, pues van mejorando, ¿no? En la clase trabajadora. Entonces nosotros nos tenemos que hacer propios todas esas mejoras. Y la única mejora es reclamándolas. Generalmente no está empresa ninguna, y en especial esta, no te lo van a regalar si no es reclamando. Y
2: bueno, pues bueno, bienvenidos y bueno, pues ya la empresa, lo que entráis aquí, la empresa, yo considero, no obstante todo, siempre lo que decimos así, que esa es una buena empresa, porque
1: es claro.
2: la respecto a lo que tenemos en el sector, lamentablemente, aquí del transporte, tanto de viajero como de mercancía, es una empresa que en línea general en un 80% respeta tus derechos. Uh-huh. y luego, claro, evidentemente hay disfunciones, tanto organizativa muchas veces, que nos sorprende también, que eso puede estar en la empresa, pero sí que existen, hay disfunciones económicas y hay disfunciones muchas veces del día a día que a veces nos sorprende estar en una empresa tan buena y que pasen cierto tipo de cosas. Pero bueno dicho todo eso, en línea general, pues bienvenidos y bueno, pues mal en general no se puede decir de estar.
1: Mira,
2: yo
1: diría más, inclús algun directiu de nova incorporació,
2: sí,
1: es sorprèn de les irregularitats que es fan dins de la pròpia empresa.
2: Claro, exactamente.
1: Directiu eso, o responsable.
2: Eso ocurre, pero claro, la empresa también es muy grande, gestiona no solamente autobuses, igual que sean tres empresas distintas, pero si es la corporación TMB, es bastante grande, llegamos creo que a los 9.000 trabajadores en total,
1: sí, casi,
2: con todo
1: casi,
2: el grupo
1: casi
2: por ahí. Entonces, claro, hay que considerar que no es una, me parece que es la segunda empresa más grande de Cataluña, si no me equivoco. Como corporación, me parece que la SEAT es más grande, si no, que digo, uh-huh, va por ahí. En fin, bueno, pues bienvenidos.
0: Bueno, pues.
2: Yo me gustaría que también lo nuevo no escucharan los lunes, para que también daremos información que le puede afectar a ellos.
1: Aquí ho han passat tots els que han començat de conductors,
2: sí,
1: aquí, que al començament, pues, hem entrat aquí, i perdoneu, com una miqueta de dir, bueno, aquí a passar desapercebuts, a fer... Bueno, jo només també dic una cosa, que si en un moment donat tens que dir que no passa res, ¿vale?
2: Sí, és el...
1: Primerament, jo dic perquè normalment per qualsevol tipus de cobertura es comença educant la gent nova.
2: Sí.
1: Vale? Una mica, pues, amb aquell sentit de... Escolta, em pots venir a treballar aquell dia? Si no pots, digues no.
2: Mira, aquest dia no puc,
1: És que, de fet, dic trucar perquè ho estic normalitzant, no s'hauria de trucar. Perquè no s'hauria de trucar en el teu temps de descans ni en els teus dies de vacances.
2: Sí, no n'hi ha saber,
1: això és la llei de la desconnexió digital que hi ha i l'empresa la té que aplicar, vale? L'ha d'aplicar. Sí. Per tant, o una de dos, si va bé, doncs, a la finestreta hi falta gent, tu vols treballar i pots treballar per la teva configuració de descans i calendaris, doncs endavant. Però si no, has de ser prou valent i dir, mira, no em va bé, i punto, no passa res, no estàs fent res malament.
2: Sí, sempre jo dic, no, tu, si vols agafar el telèfon, agafes el telèfon, però sempre d'una manera que tu diràs si realment t'interessa venir aquell dia a treballar o quedar-te a casa. I no passa absolutament
1: res. I jo crec que també juga una miqueta amb la necessitat, no? També hi ha gent que entra a treballar i et fan contractes a temps parcial a cap de setmanes o contractes amb configuracions diferents,
2: més aviat
1: és... i llavors quan falta personal et diuen, escolta, em pots vindre demà a treballar? Bueno, clar, la gent acaba dient que sí perquè li va bé econòmicament i ho necessita, no, però l'empresa que sàpigues que estan complint perquè la gent que esteu amb un contracte parcial no feu hores extres, feu hores complementàries i us ho haurien d'avisar amb antelació perquè teniu el dret d'organitzar-vos la vida i el dret de poder disposar del vostre temps lliure. Que us va bé, endavant. Potser us diré, tots sabem que cada estiu, que durant tot l'any falten serveis per cobrir i que en molts casos podíeu estar perfectament a jornada completa. Han hagut casos que hem denunciat a Inspecció de Treball, contractes d'estiu de gent que estava amb contractes parcials, que hem calculat totes les hores complementàries que s'arriben a fer i a la pràctica era com si estiguessin a jornada completa. És a dir, cuidado, perquè quan passen aquestes coses, si el propi interessat no ho denuncia, el propi interessat, a la via que sigui, sindicalment, si podem fer una denúncia genèrica i sancionaran l'empresa o vigilaran o el que sigui. Però vull dir, en aquests casos, hasta igual la conversió del contracte podria ser a temps complet. És a dir, que cadascú...
2: Sí, en aquesta gestió entenc que entra en temps complet.
1: La seva situació perquè ho ha de fer per un mateix.
2: Jo crec que aquest estiu, si el contracte aquí ja són a temps complet, no? Que
1: si són a temps complet, doncs n'ha pres la lliçó.
2: D'aquest estiu, però després ja començaran la roda que han de començar.
0: Muy bien, y bueno, como hemos estado hablando de derechos, de conseguir derechos y de
2: derecho izquierdo
0: y de la lucha que hay que hacer para conseguirlo, y ya también, como hemos hablado también de la canción esta de Fins-aquí-hem arribat, de El Cru, pues ¿por qué no? Vamos a hablar de esos compañeros y compañeras que a veces la lucha se les hace un poco cuesta arriba y necesitan un poco de descanso. A lo mejor necesitan un tiempo para volver a coger energía y recargar las pilas, pero que siguen siendo de los nuestros y de las nuestras. Esas personas tienen que seguir luchando, no se pueden quedar en el sofá y venirse abajo. Aquí estamos esperándoles para seguir luchando. Vamos a poner una canción a todos estos compañeros y estas compañeras que necesitan un poquito más de fuerza, que se llama, que también es de El Cru, y se llama Ondas Nostras. Ya sabéis que esta música solo la podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org, si escucháis el podcast en una plataforma comercial de contenido digital.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó el dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representando supone, no a sí mismos o a sí mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Hola, bona tarda. Aquí comença l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 l'FM Contrabanda.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, avui estem gravant a casa, així que estem encara experimentant amb una taula nova que tenim. Si sona una mica precari, no és perquè falli la taula de la ràdio, que aquesta ja l'hem abandonat, sinó que estem fent proves amb una taula nova.

0: I bueno, avui us hem preparat un programa carregat de novetats. Feia dies que no fèiem programa així amb una mica d'agenda i novetats discogràfiques, així que avui aprofitarem. I que probablement sigui l'últim de novetats de la temporada, perquè ja el juny ja no sonaran cap programa més, el juliol farem un parell o tres, així que...
1: Sí, tenim pendent la segona part de l'especial Baixos que vam fer la setmana passada, i per finalitzar, com sempre, el resum de la, bueno, els que més s'ha agradat de la temporada, així que

0: I bueno, com sempre recordem que a part de Contrabanda FM estem sonant també doncs altres ràdios que fan, ens remeten al programa, els agraïm des d'aquí, saludem tots els oients, doncs la gent de Somrigui FM,
1: Radioactiva en Alcoi,
0: Radio Topo de Zaragoza,
1: Radio Gallinera en Vall de la Gallinera,
0: Irola Irratia a Bilbao
1: i Ovejas Negras per tota la galàxia.

I vinga, anem al primer tema del programa, una cançó dels Scatolites, un clàssic, el Christine Killer, i comencem aquest programa doncs, carregat de novetat, bastant interessant.

0: Molt bé, doncs aquí ha sonat aquest primer tema de la nit, aquesta cançó dels Scatalites, que sempre venen de gust d'escoltar. I bueno, altra banda que també ens agrada escoltar molt, els Smooth Beans, que avui els tindrem sonant de fons. I comencem amb la primera novetat del programa. Doncs ens ha sorprès les Testarudes amb el primer EP. Tenien diversos singles, un EP, i doncs acaben de publicar l'Aymara, el primer EP, que la veritat que hi ha un salt qualitatiu, jo crec, amb els temes.
1: Sona prou bé. Jo, la veritat és que he pogut escoltar el disc una vegada, un parell de vegades aquesta setmana, però sí que és veritat que sona prou bé. Els temes estan molt currats. Molt alegre, no? Com sempre, jo crec que transmet una mica, no?, la festa i el bon rotllo que tenen sempre els concerts, les testarudes, perdó. I la veritat és que sí, sona prou bé, i bueno, suposo que ara de cara a l'estiu estaran actuant per un munt de llocs, així que hi haurà moltes oportunitats de veure-les en directe. Van estar presentant el treball fa unes setmanes aquí al Paral·lel amb Agarruda, en aquesta banda brasileira. I aquest Aymara, editat per Buen Ritmo, crec que ja ha sortit, no? Perquè crec que la data era el 18 de juny. I bueno, hi havia una comanda que podies demanar el disc signat per la banda. No sé si encara és possible o no, però bueno, si no, ja a Buen Ritmo us podeu fer una còpia d'aquest LP del Aymara de les Testarudes.

Doncs anem a escoltar un dels temes que apareixen en aquest nou treball de les Testarudes, que a més són temes propis aquest cop, no són versions i tal, o sigui que molt bé, anem a escoltar la cançó titulada Taracea.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest tema de les testarudes anem a passar a la següent novetat, doncs el nou treball dels Smooth Beans de mà de Liquidator, titulat Sin Dudar. Que bueno, és aquest que esteu escoltant de fons. Hi ha tercer EP, primer amb canvi de cantant, sí que hi havia hagut algun single i tal, però primer treballia amb cara i ulls amb la nova cantant.
1: I bueno, la veritat és que bueno, potser nosaltres no som molt equitatius perquè és una banda que ens agrada molt aquí al programa, els Esbrutins, així que potser la nostra opinió no compta molt, però bueno, ens ha agradat. La veritat és que ja havíem vist el grup amb la nova cantant, però bueno, encara no havíem pogut gaudir de cap LP grave, no? Enregistrat en la nova formació, i estem molt contents. La veritat és que sona prou bé aquestes melodies, aquests cors que tant ens agraden aquí. I sí, és segurament un dels treballs que m'assonaran en les darreres setmanes.

No innoven, però bueno, és que ho fan molt bé els Smooth Beans. També potser fan més barreja de veus, no? La cantant amb... Ara en recordo l'altre noi que canta també. O sigui que jo crec que han trobat com un punt mig entre la banda, la primera formació i la nova. I està molt bé musicalment, és, bueno, no hi ha cap sorpresa, és un so Smooth Beans 100%. I no defrauda. Anem a escoltar un tema sencer d'aquest Sin Dudar, la cançó titulada El Efecto.

Molt bé, doncs així ha sonat aquest tema dels Smooth Beans, que bueno, seguim escoltant de fons, ha pegat fort aquest nou LP.

0: I tornem amb una banda doncs, que ara fa un any ja havien tret un single i sembla que han tornat a treure un nou single ara fa uns dies, al mes de maig, la família Torelli. Es tracta d'una col·laboració amb Roger Ribas, així com una versió d'Up que han fet, no? L'home del Dab. No sabem si és com un avançament d'alguna cosa una mica més grossa o no, un single només.
1: Sí, perquè darrerament ens sorprenen així la família Torelli que treuen aquests singles així sense massa informació. Hem estat intentant investigar una mica, però no tenim molta més informació que compartir amb vosaltres. Però bueno, sempre contents de presentar temes d'aquesta banda que ens agrada. I a més, bueno, aquesta col·laboració amb el Roger Ribas, tot un, no, un referent de les tecles d'aquí a l'escena. Així que bueno, a veure què us sembla aquest tema.

0: Molt bé, doncs aquí seguim. Esteu escoltant l'Escarlata O'Hara al 91.4 l'FM, Contrabanda. Avui fent un programa de novetats que feia dies que no en podíem fer. I seguim amb un altre... És un single, en aquest cas, un avançament del que serà el nou treball de la gent dels Northeast Escaixes Orquestra. I la veritat és que han tornat com els sons clàssics i ens ha agradat molt.
1: Sí, prometen que és un altre band en el que tornen als orígens de la banda, aquesta Big Band, en el que revisitaran uns quants estàndards de jazz, però bueno, sempre amb aquest toque jamaicà, no, dels callars que posen. I bueno, la veritat és que nosaltres encantats, perquè sí que estava, ens agradava el salterir, no, aquesta fase que hem tingut una mica experimental, podíem dir, no? Que hi havia temes molt, molt guapos, però bueno, ens agrada més. Nosaltres, bueno, ja sabeu que som més clàssics, tirem sempre pel mateix. I així que, bueno, molt contents que tornen al redil, aquest del Northeast. De moment aquest single, i suposo que en breu, en poques setmanes, tindrem el LP ja per aquí.
0: Que bueno, si ho hem dit, que és un single que... L'avançament del nou treball que l'edita Brixton. I bueno, és un estàndard de jazz, el Whatever Lola Wants, doncs reinterpretat pels Northeast Escaixes Orquestra.

0: seguim després d'escoltar aquest tema dels italians Narcisses Caixas Orquestra. Seguim amb un tema que, bueno, un single que publica la Panxita ja fa uns dies, el passat 8 de maig. Es tracta d'un single on apareix en Paranoia i el Solat Ventures. Sona molt bé tot el que fan.
1: Sí, tot el que fan els seus Adventures aquí ens mola molt, i a més la veu de l'Amparo, pues, una bofarrón, així que una bona barreja. A veure que, si us agrada.
0: Anem a escoltar el single aquest, que es titula La Verdad.

0: Molt bé, després d'escoltar aquest single de, d'en Paranoia que han gravat amb la Panxita Records, amb la gent del Soul Adventurers, seguim amb més temes de la Panxita Records. Anava a dir novetat, però aquest s'havia quedat una mica al tintero, l'hem rescatat, és un tema que vam publicar a principis d'any, però bueno, havíem anat arrossegant i avui aprofitem i el posem, doncs, a un tema que va treure la gent dels Rough Bandits amb la Panxita Records. N'hi ha un altre més nou també que han fet amb el Soul Adventurers.
1: Sí, ho deixem d'aquí a 6 mesos o així, no?
0: Sí, per la tornada a l'estiu el posarem.

Doncs res, anem a escoltar aquest single dels Roof Bandits, doncs aquesta banda que, bueno, que no para de treure temes, la veritat que estan força actius, i escoltem aquest Venus dels Roof Bandits.

0: Molt bé, doncs ja anem acabant el programa, anem a rescatar una última novetat. És un invento, no?, una mica?
1: Sí, bueno, aquestes coses que fan ara, no? Bueno, no ho sé. A veure, posarem perquè és el gran Antonelis i tot el que tingui que veure amb aquesta llegenda ens agrada. Però sí, és com no? Han rescatat unes gravacions antigues, s'han fet com una mica d'enginyeria de so i amb la veu, per retocar la veu i tal, després han regravat les bases i els temes instrumentals i, bueno, pues han tret de la màniga un nou àlbum d'Alton Ellis, que, bueno, amb moltes pinces, no?, jo crec.
0: Sí. Jo crec que han intentat imitar el que fa últimament Liquidator, però amb una mica menys de gràcia. I té un so bastant curiós, però, bueno, com que Alton Ellis ens agrada molt, escoltarem aquest pòstumus àlbum, doncs aquesta reinterpretació dels temes d'Alton Ellis amb la veu original. I anem a escoltar un tema, el Love Again d'Alton Ellis.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: Bikies, doncs parlem de viatge, que és algú que en principi ens agrada a totes o quasi totes. I alhora, pues, lligat a això, també parla de turisme. Al final és una cosa que està modelant des de fa molt temps la nostra ciutat, Barcelona, i fins i tot el barri que acullia Bikies. Però escoltant també veus que ens venen d'altres bandes molt vinculades a la vida d'algunes de les Bikies, que ens expliqui també què passa per altres contrades. I és que al final, bueno, potser totes també som turistes, no? Ens afecta com a la nostra ciutat o poble impacte aquest, però nosaltres a fora a vegades també ho fem. Bueno, vinga.
1: Ei, Bikies, us acosta el bon temps. I, bueno, després de parlar de Bikearchics, doncs cal que parlem una mica del que farem aquest estiuet, o els viatges que hi hem fet, o del maleït turisme que tot ho embruta i ho perverteix. Qui sap, un programa emocionant. Vinga, jo portaré un parell d'àudios d'algun projecte interessant i d'alguna col·lega que domina les noves formes de turisme. Espero que

0: Orquídies, avui ens toca parlar de turisme, quin tema més interessant. Per un cantó ens agrada molt viatjar, parlarem una mica d'això, per l'altre, el turisme, quina por aquesta paraula. Clar, a Barcelona tenim un gran problema amb el turisme. Parlem del turisme de masses, parlem dels pisos turístics, de la gentrificació, del turisme de borratxera, dels creuers, dels autocars, del Parkway, de Sagrada Família. Tenim molts temes dels que tocar i bueno, les polítiques públiques que semblen que la ciutat estigui gastada als turistes, acaben fent un virus, i els turistes
1: Per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del arriba.

0: Ei, bona tarda, criatures dels mons celestials. Com estem? Com anem? S'aturem una mica? Ja s'acosta l'estiu i tothom està estressat perquè què farem? Ja tenim el FOMO, ja tenim les ganes de posar-nos morenes, ja tenim les ganes de que puguem menjar com uns tocinós. No ho sabem, però bueno, avui per tot això en parlarem molt a les Valquíries, una mica en aquests nostres programes oberts de màxims. Entrarem una mica en el mundo del verano, és a dir, parlarem de turisme, parlarem de viatges i parlarem de coses fastigoses del món turbocapitalista.
1: Com sabeu, les Valquíries és un podcast que...
0: Ah, perdoneu, aquí rota, perquè estic rota per dins.
1: Aquí és cool. Com sabeu, Valquíries és un podcast que fem des del regne de la República de Vallharja per enllaçar amb el darrer podcast i així actualitzem una mica infos que el vam dedicar a parlar dels desnonaments, dels allotjaments que passen per aquests lares i per tota la ciutat. Dir-vos, trobareu la info en el text del darrer podcast nostre, que hi ha novetats en diverses coses, sempre n'hi ha, i per això de fet vam afegir algun àudio i tot posterior al dia que vam gravar, per exemple, per quan ens explicaven coses del Raval, pues va passar després l'ordre de desallotjament de l'Àgora, que ara, a dia d'avui, que estem gravant això nosaltres el dia 18 de maig, s'ha posposat, ens n'alegrem, però aprofitem per dir que igualment també en aquell moment encara no estaven llançades i ara sí que ja ho estan, dos campanyes de goteo, una del barri del Raval, de la gent del veïnat d'allà per la campanya i recollir diners per la campanya contra l'ampliació del MACBA que ens explicava l'Iñaki, i en el barri de Vallharja o la Revolució de Vallharja, pues aquest goteo que ens mencionava l'Iro que venia aquí, ara ja és una realitat. Veieu una mica el vídeo, mireu a què es destinarà aquesta campanya, i entre les recompenses dir que una és fer un taller amb les Valquíries.
2: La ràdio, sí, sí.
0: Incredible.
1: Que potser no ho diu allà, sapigueu que per a bien o per a mal és amb nosaltres. Bueno, doncs parlant de ràdio, ja sabeu que nosaltres ens podeu escoltar des d'iVox, és la plataforma on ho pengem, però també des de dues plataformes afins, si preferiu fer-ho des d'un altre lloc.
0: Que hauria de ser així.
1: Exacte. Que són, no heu de viatjar molt, són i Gràcia, que és de podcast dels barris del districte de Gràcia, i la red de podcast amb K, que és més podcast de tot arreu, sobretot de parla hispana o en català, euskera i galego, amb una visió més antagonista, diguem-hi, vinculada a Ràdios Lliures. I Ràdios Lliures, precisament, dues ens redifonen. Ràdio RSK, des de Nou Barris, i Contrabanda FM, des de la Ciutat Vella, per tot de la Ciutat Podrida, que és on ens ha vist néixer. I a part tancar aquesta intro, felicitar Can Carol, l'espai que ens acull, que sí, va fer l'aniversari, vam celebrar. També la Fusteria, un altre espai veí, i vam treure el cap. I que entre mig de tot això pues, hem tingut també de tot i vinculant-ho a programes anteriors, fins i tot notícies de polis infiltrades en dies de vaga i de manis en educació i ensenyament, com és el dia d'avui, 18 de maig, a la ciutat de Barcelona.
2: Doncs sí. Doncs jo sóc Hilda, des d'aquí volia primer de tot donar les gràcies com sempre a Can Carol, al casal de barri de Vallcarca, que com sempre ens acull aquí, i res, és un espai de gestió comunitària on impulsar projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, concretament al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I sí, la veritat és que enllaçant, com deia School, important, a veure si tothom podria ajudar, tothom que pugui ajudar una mica al goteo de Vallcarca, que realment necessitem bastants diners més per fer front a la lluita que estem fent i per pagar multes que ens estan posant. Si aneu, per exemple, a les redes socials, a Instagram, de Som Barri, que és a Vallcarca, trobareu el codi QR des d'on podeu fer una donació, ni que sigui de 5 euros o... Tot ajuda ens permet seguir donant la batalla contra l'especulació i per un barri digne. I sí, també novetats des de Vallcarca, també, bueno, d'aquí poc arribarà, bueno, ja ha arribat l'ordre de desnonament del taller, i bueno, estar atentes perquè hi haurà convocatòria, hi haurà manifestació i estem organitzant per paralitzar una mica els peus, perquè és que això no pot ser. Res, a part d'això, com sempre dic, que ens podeu escriure al nostre mail valquiriespodcast@gmail.com si ens podeu demanar un possible programa o criticar-nos o enviar-nos cançons o el que es vingui de gust, qualsevol cosa, vaja. I també tenim l'Instagram de les Valquíries, que és Valkyries Podcast a Instagram.
0: Molt bé, doncs preparem les maletes, reviseu que tingueu el passaport en regla, no? I la targeta de sanitària per viatjar i comencem un llarg viatge.
1: Ho podem fer amb una cançó, si us sembla?
0: Vinga.
1: D'un bueno, artista que veig que tenim coincidències a algunes Valkyries, que és la Maria Jaume. Viatgem a Ses Illes, a Sarroqueta, i des d'un disc que, bueno, és que quasi va al dedillo.
0: És el disc del programa,
1: no? Nostàlgia Airlines, i hem coincidit, no?
2: Sí, sí.
1: Hilda i School el model a posar, i després quin tema serà, bueno, ja ho descobrireu. Però el disc, l'àlbum, bueno, almenys us el recomano senceret.

0: Bé, valquíries estimades, entrem ja en la reflexió per donar peu a l'entrada del Valharja d'alguna cosa relacionada amb aquest món que parlarem avui, dels viatges, el turisme i tot allò que se li envolta. I bé, doncs fem els nostres mongòlogos inicials per donar-vos una miqueta de context o reflexions personals d'aquests que promovem aquest maleït podcast. Doncs bé, jo tenia com una petita referència que sempre ens transporta en aquests temps pretèrrits, no?, de la humanitat, i més en el cas del turisme, que és una activitat totalment recent, fomentada una mica a partir de que hi ha sigut mitjans de transport que permeti que sigui assumible, no?, en aquests intervals de descans laboral, que li diem ara actualment vacances, doncs poder viatjar a qualsevol punt del planeta. Però no és veritat que tothom ho pugui fer, perquè suposo que sou conscients que el 80% de la població mundial no ha agafat mai un avió en la seva vida. I bé, doncs és una part concreta de la societat mundial, si estem ja en una societat global, doncs les que practiquem aquesta activitat tan disfrutona, no?, de fer cues d'hores i hores per fer fotos i anar col·leccionant un àlbum de cromos de destinacions i llocs emblemàtics del món mentre explotem a la població local i fem de tot tipus de turismes, des del turisme sanitari al turisme sexual, no? I bé, doncs penseu que la prehistòria la gent viatjava o feia aquestes, no, recorreguts, doncs està demostrant que en el fons molt més del que ens pensem, no? O sigui, la societat estava molt més connectada del que ens pensem, i hi ha un gran part de la població dels grups, o sigui, els estudis genètics que han fet de grups prehistòrics estan trobant que no tenien tots la mateixa adscripció genètica, sinó que tenien un gran percentatge de poblacions que eren formaven part d'altres grups, no? I s'estudia com aquesta possibilitat de que la gent tenia de, un cop a la vida, deixar el seu grup, el seu clan, la seva història i desaparèixer, viatjar uns anys, o jo què sé, dècades, o no tornar mai, no? I conformar aquest espai del viatge iniciàtic o el viatge vital, no?, cultural, i d'aquesta manera és com s'havien intercanviat moltes coses i molts coneixements, que és el que d'alguna manera el viatge com a tal ens hauria de portar, no? Després, al llarg de la història, doncs, hi ha hagut mil experiències de viatgers o de circumstàncies, no?, en aquest romanticisme que ens enganxa, no? Aquí ja veig el llibre de la pirateria, no?, o podem entendre tots aquests heretges que havien de fugir, però que al mateix temps hi havia aquest esperit, no?, rebel i romàntic de descobrir altres mons, no? Sempre hi ha hagut coses com el profit al darrere, no?, però en el fons la gent sempre ha tingut aquestes ganes de descobrir nous mons, i això ha sigut una qualitat. Però arribem a la versió aquesta, no?, que ara mateix el turisme ja és com una cosa que, per molt que canviï l'escenari, la pràctica és la mateixa, és una pràctica del disfrute, no?, d'aquest de, pues, anar a un lloc on l'habitació, la casa, l'hotel o l'espai, l'Airbnb o aquestes coses, no?, pues, són llocs de decoració que trenca una mica la teva rutina, perquè estem tots atrapats en aquest dia a dia, no?, quan al final el que seria ideal és fer turisme a casa. I això em porta, per acabar, el mongòlogo, un dels meus companys o un amic de vida, no?, que l'home està tan embargat i tan endeutat que no pot seguir el ritme de viatges que la seva generació li demana, i per tal va prendre la decisió de fer veure que viatjava, pues, a través de la tele, no sé, feia com, ho explicava un fons de pantalla, i es vestia com de turista i es anava fent fotos, no?,
1: El
0: per dir,
1: Salvador.
0: ah, sí, dins de casa seva, no?, llavors feia turisme a casa seva, pues, per fer com una acció en aquestes xarxes socials, amb aquesta pressió d'haver de demostrar que estàs viatjant contínuament i que ets una persona popular i interessant.
2: Sí, m'agrada molt aquest concepte de turisme de proximitat, no? La veritat, jo sóc molt pro d'això. A part de que no agafo avions i aquestes coses, sóc molt pro de, no, per què anar tan lluny si no coneixem el que tenim al costat de casa, i al final, no sé, potser hi ha un impacte, doncs, menys impacte si fem això, que si ens posem a creuar el món per anar 2 dies a no sé on. Però bueno, sí, jo el que volia centrar una mica, explicant una mica la lluita que hi ha, el per què, no? El per què de la lluita que tenim. Bueno, parlo de Barcelona en concret, però per exemple, sóc conscient que va començar a Canàries, que tot això del tourist go home i aquesta lluita contra el turisme. El per què, no?, una mica de tot això, perquè a vegades des de les notícies o des de fora, pues, ho pinten com turismofòbia, com si fos algú, pues, quasi, com si fos quasi racisme, com si diguéssim. I no, hi ha uns arguments i unes raons molt, molt clares, no? De fet, ja també s'ha creat un moviment en contra del turisme massiu a Barcelona, que es diu Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, i tots aquests moviments i clar, denuncien que la massificació expulsa els veïns, encareix l'habitatge, precaritza la ciutat. Llavors, doncs, per això hi ha accions de protesta, no?, que inclouen manifestacions multitudinàries, talls d'accessos hotelers i campanyes polítiques per sancionar pisos turístics il·legals. Llavors, els arguments principals de les protestes, doncs, són sobretot l'emergència d'habitatge, els pisos turístics, no?, que fan molt de mal, redueixen l'oferta residencial i disparen els preus dels lloguers. Els propietaris han vist que fent pisos turístics, doncs, poden fer molts més diners. I, bueno, i això és un problema, perquè si no es regula, doncs, aquí la gent que viu aquí cada cop té més difícil aconseguir un pis, una habitació o el que sigui a un preu més o menys digne. Però també hi ha, per exemple, pressió sobre els serveis, que és saturació de l'espai públic, el transport i deteriorament del medi ambient. També es crea com una precarietat laboral, no? Es denuncia que els beneficis del sector no es reparteixen i els treballadors pateixen sous baixos i condicions d'explotació mentre s'enriqueixen com sempre els mateixos, no? També hi ha un model econòmic que és com rebuig a projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat i reclamació de reduir l'arribada de creuers, per exemple. I bueno, doncs aquestes són algunes de les raons per qual tenim una, a vegades ens pot semblar des de fora una mica agressiva, no?, la nostra campanya de Tourists Go Home, però és que realment aquí suposo que una mica a tot arreu, no?, realment fa molt de mal el turisme en massa.
1: Doncs acollint ara la pilota o el relleu, també ens va bé, o a mi em fa gràcia, he començat dient per què vaig proposar aquest tema, que anem, ja sabeu, rotant una miqueta a l'hora de proposar temes per Valquíries, perquè, bueno, tant per la interpel·lació que em feia a nivell personal com a totes les que estem aquí, no?, nascut o, bueno, com a mínim veí de Barcelona, ciutat on ja sabem el turisme, com a tot arreu té un pes, però en aquesta ciutat especialment, pues és més marcat. I alhora, en el meu cas, pues jo també originari d'una altra gran ciutat turística amb una realitat molt diferent, però potser hi pot haver paral·lismes, que és Cusco, que és d'on és ma mare, al Perú, i on justament coincidia que jo anava després de 10 anys i pico de no haver-hi anat i visita que per primer cop feien els meus fills. I llavors això em portava a reflexionar tant que, com deia Rota, s'acosta a l'estiu amb les ganes que tenim totes o de buscar el fresquito o de ficar-nos morenos o a dues coses alhora, però en el meu cas, pues, a sobre aquesta, bueno, pues aquest remenament o alguna cosa que em feia tornar a Perú, jo que com hi vaig quasi un cop per dècada o una mica menys, pues veig fàcilment a vegades l'impacte o el canvi que hi ha, no?, que com molt més que quan vius a un lloc constantment. I que em posava, pues, sobre la taula una cosa que jo crec que bueno, tota segurament avui sortirà aquest tema, que és aquesta dicotomia en què patim en certa manera danys col·laterals a molts nivells, l'habitatge és un, però no només, del fet de viure una ciutat o barris turístics, però alhora nosaltres fem turisme. Almenys la gent que estem en aquest racó de món privilegiat, no?, com heu explicat, pràcticament totes ho fem, amb més proximitat o menys ho fem. Llavors, per això també, d'una banda, era veure aquesta, pues, ampliar una mica el focus, no?, veure-ho ja no només també des de la crítica clara, no?, sinó també recollint la realitat de que també nosaltres ho fem i quin impacte també generem, fins i tot a vegades dins de la nostra mateixa ciutat, quan anem a fer no sé què, a no sé quin altre barri, amb efectes també a vegades gentrificadors que nosaltres mateixos fem. I de per poder, d'altra banda, alhora obrir el focus i dir, doncs, bueno, parlem de turisme avui, amb molts turismes que hi ha, segurament, però també potser de viatjar, que per molta gent, doncs, són coses, semblen que sigui el mateix i no és el mateix, o sí, llavors debatem. Llavors, per això, com sempre, perquè no sigui algú que només sigui les nostres palles mentals, no?, hem volgut recollir les opinions i les visions de varia gent. Des de gent, com ha mencionat Gilda de l'ABD, sí, que ens envia un àudio i explica una mica en el cas concret de Barna, no?, des dels barris com s'està lluitant,
0: sí,
1: fins a gent de d'on, per exemple?
0: Bueno, tenim àudios de projectes de turisme sostenible d'una masia del Parc del Montseny, la Morera, després volia un consell de cicloturisme, tenim diverses coses, no? També és de doncs, aquestes xarxes socials del Home Exchange o cosa així, o de la Cofreria Pirata.
1: Clar, també. I sí, i acabar d'alguna manera per parlar també algú d'una visita de, bueno, de qui viu el viatjar d'una manera diferent i que per tant no ho denomina turisme, doncs també que ens explica que en aquest cas a part anirà lligat a un homenatge a molt sentit, que també amb el qual volíem acabar, passant perquè jo també he tingut ganes de recollir alguna veu d'allà de Cusco.
0: Perfectus.
1: Propera, però alhora jo crec bastant, bueno, amb bastanta, bastant anàlisi de lo que viuen allà, i així podem també comparar què passa. I en aquest sentit, pues avui és d'aquests programes.
0: Tenim un superconvidat.
1: Sí, és un d'aquests podcasts que no fem habitualment, ara en portem ja dos seguits així, on portem algú presencialment. Ja sabeu que sempre intentem també que sigui gent del barri o dels barris. En aquest cas, l'Albert Arias no s'ha hagut de desplaçar molt. Vens de casa, de tres carrers més a dalt?
3: De casa i arribo tard.
1: Ja està. Estaves
0: rentant els plats o fent coses reproductives.
1: És que viatjar en casa del mateix barri és també sempre hi ha imprevistos. Però l'Albert, i ara es presentarà ell i es presentarà com ell vulgui, però sí que l'hem convidat o quan li vam dir fer un àudio o al final també venir, és des de, com molta gent que ve aquí, des de diversos barrets. Llavors, doncs, tant doncs, des de la seva professió i amb la seva trajectòria com ha reflexionat i com hi ha treballat al voltant de coses que es puguin anar al voltant del turisme, de cosetes que hem estat ara divagant, i també, ara podem veure-ho com en algun moment també des de les institucions i també, pues, evidentment, com a veí. Ja ho hem dit, és evident, i la gent que ens escolti que no sigui de Vallcarca pues, pot entendre que en aquest tros de ciutat en concret pues, el turisme està afectant o ha afectat d'una manera pues, especial més que altres. No? És una cosa que ha anat sortint a anteriors podcasts. Pues, per tot això, i segur més altres vessants que tens, bueno, també com totes, de que també deus viatjar, o no ho sé, eh? Em dóna la sensació. Jo a vegades et veig fora, bueno, anava a dir fora Barcelona, però no, en el límit coincidim amb algun fet vital que ens fa coincidir amb l'Albert. Bueno, doncs per tot això, doncs moltes gràcies per venir i aquí sí que et deixem presentar-te a tu mateix.
3: Val, perfecte, doncs bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me, és un superplaer. I bé, jo actualment soc professor de la universitat, la qual cosa vol dir moltes coses i vol dir molt poques, però bàsicament em dedico a la docència en polítiques de turisme, però sempre en l'àmbit urbà, que és el que em preocupa. El que em preocupa no és el turisme, és la ciutat. No? I això ho he anat arrossegant al llarg de molt de temps i tirant enrere, doncs, fent recerca també, tirant enrere amb una tesi doctoral sobre el tancament del Parc Güell i tirant enrere una mica fent consultoria de polítiques públiques i urbanístiques entorn al turisme i una mica més enrere havia estat director del Pla Estratègic de Turisme 2020 a l'Ajuntament de Barcelona, el primer govern Colau, i encara més enrere, una tesi doctoral que no s'estava fent, però que per primera vegada, diguem-ne, obro la caixa de trons d'Airbnb, i encara més enrere, amb un activisme al Parc Güell, intentant que no ens el tanquessin del 2007 al 2013.
1: Des del col·lectiu Defensem el Parc Güell.
3: Des del col·lectiu Defensem, des d'abans del col·lectiu Defensem el Parc Güell, amb moltes coses que van traspassar i entre altres el 15M, que ens va anar molt bé, crec, i que en podem parlar, de com reconfigurar les relacions entre els moviments veïnals i totes aquestes dinàmiques globals que ens atravessaven, en aquest cas el turisme al Parc Güell. I una tesi que, com he dit, es diu La tragèdia del Parc Güell, perquè és una tragèdia grega, evidenciant doncs, una gran derrota que és per mi ho va ser el tancament i la regulació d'un espai públic adduint una massificació turística. No? Moltes coses, però ja, jo crec que fins aquí.
1: I bueno,
3: soc veí de Vallcarca, abans ho era de la Salut.

0: Si fem un zoom out una mica més gran, hi ha tota la qüestió també de... Hi ha una qüestió inherent de la desigualtat de la relació renta-treball, que crec que és fonamental. O sigui, aquí a Barcelona, els que treballem a Barcelona cobrem molt poc pels costos que hem de fer front, amb una pressió brutal, amb uns metres quadrats de carrer i d'habitatge que cada cop tenen més competència, i el turisme, però altres mobilitats, diguem-ne els expats, els digitals nòmads i tota aquesta gent pot fer front a preus més alts, i els que hi treballem no hi podem fer front. Per tant, aquest per mi és com el gran, la gran batalla, i que s'accentua en polítiques infraestructurals de port i aeroport que fan que estem alienades absolutament del que passa a la ciutat, perquè la seva lògica és de creixement financer constant i fa que s'hi aboqui cada cop més gent en una ciutat que, òbviament, té molts símptomes de dir que estem arribant a un límit molt clar. Sense tenir la temptació de dir quantes persones, perquè crec que no va tant de quantes persones, sinó
1: De model.
0: de la... Jo no estic absolutament en contra de parlar de models, perquè ens porta a llocs comuns
1: A presons, a presons.
0: que estem molt d'acord: sostenible, responsable,
1: Però que no
0: inclusiu,
1: volen dir res, vols
0: cohesionat.
1: dir, no? A vegades a la
0: Es
1: pràctica.
0: parla absolutament de tot, s'esquiven tots els bultos, i al final les relacions socials i econòmiques derivades d'aquestes trobades i d'aquestes feines i d'aquests encontres, doncs ho són, no? I no sé, està molt fotuda la cosa. Sí. I el turisme és un vector, però no només. Jo crec que li carreguem massa culpa al turisme, i a vegades és un boc expiatori de moltes coses que funcionen molt pitjor i que el turisme intensifica. Jo crec que el turisme intensifica i amplifica les desigualtats que estem vivint a la ciutat.
2: Sí, nosaltres sempre estem dient que al final el problema és el capitalisme, no? Llavors, clar, el conflicte amb el turisme, no?, que s'emmarca en la lluita per l'habitatge, que alhora s'emmarca en la lluita contra el capitalisme, i bueno, i això.
3: Perquè turistes és quan estàs en una temporalitat molt curta, no? Representa com quines etiquetes
1: Definició
3: sociològiques o...
1: acadèmica.
0: Sí, és molt curiós, perquè hi ha una batalla per la normativitat de què és
3: Per
0: el
3: les
0: turisme.
3: Categories i aquestes coses.
0: Segons l'OMT, que és l'Organització Mundial del Turisme, el turisme és allò que fan els turistes. Què és un turista? Aquella persona que es desplaça fora del seu lloc habitual per més d'un dia, menys d'un any, per motius d'oci o negoci, la qual cosa no vol dir absolutament res. Per tant, també a nivell simbòlic, no? El turisme té moltes dificultats a l'hora d'entendre'l com un objecte també polític, perquè ens hi emmirallem molt sovint, perquè no entenem, no? Ho heu dit abans, és una cosa molt recent. Llavors, ara de què? Ens hem de posar en contra d'una cosa que ens agrada, no? I alhora veiem clarament com hi ha alguna cosa, no? Que no acabem de detectar, no acabem d'identificar, que ens està fotent fora, ocupant els espais, ens està pujant els preus, ens està fent incòmode la vida fins al punt de no voler viure més a certs llocs o deixar de visitar-los, no? I això és... Bueno, hi ha unes dinàmiques que clarament s'hi poden associar, però bueno, el turisme, sobretot, si el turisme és una indústria enorme a nivell mundial de transport, d'allotjament, però també amb els mercats financers superempaltats amb tot això. I alhora, doncs, bueno, és aquest desig d'escapar no, del dia a dia, de la quotidianitat, etcètera, etcètera, que bueno, forma part també del projecte modern, globalitzador, de com entenem el temps lliure, tot això que heu dit, no? I per tant, és molt complex.
2: Jo crec que hem de diferenciar una mica, no?, el turisme de masses, o una cosa és viatjar, no?, d'una manera més sostenible, més respectuosa, més, no?, cap a la població on estàs anant, cap al medi ambient, i l'altra cosa és el turisme aquest de masses que arrasa amb tot, no?
3: Sí, però igualment, és això, hi ha molts llocs que potser són quatre viatgers que passen, però ja alteren l'ordre
1: Clar.
3: simbòlic
2: Sí,
3: d'aquell lloc, no?
2: però no alterarà tant com si arriba de cop un creuer de 3.000 persones, que
1: Segur.
2: de cop fan...
1: Bueno, però el sentit que un impacte sempre hi serà, i
2: Sí.
1: després, si l'impacte és positiu o negatiu, i negatiu en què, ja és el que suposo que fa més complex. Clar, abans tu heu dit, no, Marius, que és algo recent, i sí, està clar que ho és, però encara és més recent dins la història de la humanitat. Si etiquetant-ho com a turisme, però encara és més recent el que sorgeixi o vagi cada cop més lligat a elements com les plataformes, no?
0: Clar.
1: Que ha canviat certes coses o ha accentuat, etcètera, ha introduït elements nous que fa que ja no només, per exemple, a nivell